0: Pues del 25 al 28 de juny arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon
0: Anaí,
1: dia.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figurar

0: a un col·laborador i van tancar la missió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal, doncs aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el McLaren, que aquest el coneixem
1: bueno,
0: tots.
1: Bueno, el McLaren, impressionant.
0: El McLaren és Catalunya, és màgia, és referent.
1: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
0: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Tony Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
1: No hi ha limitació.
0: Cap, ni una.
1: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
0: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ah, tinc dubtes, eh? T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen, escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el que més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
1: El sopar sota els estels es fa a Cal Ganxo?
0: Clar, a Cal Ganxo, sí.
1: Va, però si hi ha aquest sopar, cal fer inscripció prèvia?
0: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu... Mira, això sí, faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
1: Té una web pròpia, no?
0: Té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
1: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
0: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
1: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
0: Que vingueu.
1: Anaïs.
0: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina.

0: els que venen a actuar directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
1: La família unida, màgia fa unida, també.
0: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
1: S'encomana ràpid. Escolta'm, i en un món amb la, com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
0: Hi ha moltíssimes.
1: Preparació.
0: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag B fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens para a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'han quedat freds
1: igual,
0: totalment.
1: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
0: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art, i per tant hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no?, per nosaltres. El poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, pues te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots. Eh?
1: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà, que el ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
0: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
1: I com és això?
0: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no?, de tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que, com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt, perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també, i la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure... Dic, bueno, perquè jo no sóc molt de mentalismes, ja. Aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no sóc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara ja m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. M'agrada molt, la veritat és que sí. I me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, i he d'estar a moltes bandes, i som magues, però no fem miracles, eh? Encara, o sigui...
1: No sé les transporteu, eh?
0: No, encara
1: de moment,
0: no, encara no. No estan a
1: estudiar, aquesta fórmula, estan a estudiar.
0: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopo, digue'm com ho fas això de la transportació, perquè jo no puc.
1: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgic, al Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
0: Castelldefelsmàgica.org,
1: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
0: A vosaltres, per convidar-me.
1: Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport d'aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer no? per uns disturbis que es van donar allà als barris i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, és una festa que ja té com molta part molt diversa no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... és com un concurs, com si fos un concurs sí. De la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt colorida, molt viva, no?
0: Mm-hmm. És una festa oberta a tothom, no només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... I jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder... per poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

time.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: al magazine de Radio Castelldefels

0: Papa. Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui ja estem pel número 24. Jo cada cop em recordo més de presentar-me, sóc en Miqui Renard, i aquí al meu costat, com tots els 2.0, que fem cada 15 dies, tinc l'amic Martí Guinovart. I el crac de les tecles, el Sebas, que ens ho posa tot molt i molt fàcil. Avui doncs volem tocar diferents coses, com sempre, que ja el Martí anem a parlar d'art, i també anem a, avui a canviar una miqueta aquesta estadística, aquests records que els demano sempre als col·laboradors sobre coses de la vida que ens han cridat l'atenció i que a la nostra memòria s'han quedat d'alguna manera gravades. I avui li he demanat, canviant una mica de terç i sortint potser del món de l'art, que ens anéssim al món social, com potser ja hem fet darrerament els darrers dos programes, i li he preguntat a nivell de masclisme quan va ser que van tenir, diguéssim, el primer input, el primer record, el primer... Ui, això em sembla que és injust, de les seves vides. Aquí majoritàriament som homes, per sort tenim la col·laboració de la Lourdes, que ens donarà el seu punt de vista, potser en directe, ja veurem si és una dona molt moguda, ja veurem si dona temps a arribar. I bé, sense més preàmbuls, Martí, molt bona nit.
1: Bona nit, encara que sigui de dia, però bona nit, sona rar.
0: Ja sabeu que per nosaltres avui és dilluns, per vosaltres és dimecres, però bé, pràcticament doncs, podríem dir que això és un directe amb dos dies per endavant, que difícilment esperem que aquests dos dies no caurà el món, no? I sortirem nosaltres
1: a l'aire. El món fa estona que ha caigut.
0: També és veritat, eh? També és veritat.
1: Vull dir que no fa falta, no tenim pressa ja, vull dir, perquè...
0: Bé, per si de cas, com que avui és dilluns i us ho escolteu dimecres, entre dilluns i dimecres esperem que no hagi caigut del tot i ens pugueu escoltar el dia que per vosaltres és avui. Vinga, Martí, què ens tens preparat del món de l'art?
1: Endavant. Doncs mira, algú m'ha xiulat aquests dies, que també col·laborava l'Andreu Martí, i llavors, com ell fa el programa dedicat a la poesia, doncs avui serà un programa bastant poètic, perquè jo també llegiré una poesia.
0: De fet, després tindrem el seu tall de poesia, evidentment, que no l'havia dit.
1: Evidentment. Mentrestant, viatjarem a Reus, on vaig anar jo el dissabte, concretament, 13 de juny, dia de... que era Sant Antoni de Pàdua, concretament, Sant d'Antoni Gaudí. Ah. I, a més, vaig anar a la galeria Antoni Pinyol, on presentaven, s'inaugurava una exposició d'un artista, escultor, que es diu Salvador Joan Pere, a càrrec, o sigui, la comissària o curadora, la Teresa Blanc, que és professora historiadora de l'art i professora d'Història de l'Art de Belles Arts, i també hi col·laborava el Vicenç Altaió, que... Bueno, ell s'autodefineix com a traficant d'idees.
0: Hòstia.
1: Perquè és de tot. És actor, és crític, és poeta, és assagista, és comissari...
0: El que si li acudeix al moment i perquè la capacitat...
1: Sí, perquè pot.
0: La té, està clar que la té.
1: Perquè pot. I llavors, bueno, va ser força interessant la inauguració. També Tinta Invisible, de la qual jo formo part, va tenir té alguna cosa a veure, perquè hem fet un llibre d'artista a partir d'aquí i que es presentava també en aquest moment. Llavors, doncs, començaré per explicar-vos una mica diguéssim, què és el que fa el Salvador Joan Pere.
0: Permetem un aclariment abans de començar, sí? O abans de que entres dintre ja del tema en si. Has dit la comissària, que també es pot dir...
1: Curadora.
0: Curadora. Curadora. Ah, no ho havia sentit mai, això. Ah,
1: sí,
0: molt bé.
1: Curadora o comissària, sí.
0: Molt bé.
1: L'exposició es diu Oblidar a Gaudí, entre parèntesi, de 100 a 0. Es va inaugurar, com ja he dit, el 13 de juny i estarà fins al 15 de setembre. Jo normalment no parlo de galeries privades, en aquest cas ho és, no és un museu, no és una institució pública, sinó que és una galeria privada. Ja he dit el nom, em sembla, l'Antoni Pinyol, és el nom del senyor que està al davant de la galeria. I entre l'exposició aquesta està marcada dins del que hem anomenat o s'ha anomenat l'any Gaudí. No? Hi ha una sèrie de... Bueno, ja vam tenir un bon exemple, vam tenir el Papa, vam tenir la Sagrada Família,
0: S'ha de reconèixer al marge de moltes altres concerts que es poden fer, que va ser una inauguració espectacular, preciosa i que va sortir bé. S'ha de reconèixer que va sortir molt
1: bé. Hi ha alguna coral por ahí o de cantaires que diu que no va sortir tan bé, però sí...
0: En el sentit que potser és un pèl artificial, no?
1: En el sentit que els van foragitar ràpidament, no? No sé si heu sentit la crítica.
0: No.
1: Però convindria rascar una mica més
0: ara entrarem...
1: i també veure les coses que no han sortit tan bé.
0: Com que avui però, tenim temps, entrarem.
1: Però sí, en general va sortir bé i va ser tot un èxit. Entraré ja de ple. Doncs, amb la galeria Antoni Pinyol es presenta l'exposició Oblidar Gaudí, de 100 a 0. I és un projecte que proposa una mirada crítica i poètica sobre la figura d'Antoni Gaudí. I més ara que estem celebrant el centenari de la seva mort. La proposta neix d'una voluntat clara de desactivar la imatge que sovint tenim d'ell. Ens hem d'oblidar d'aquesta imatge. L'autor, el Salvador Joan Pere, que és l'escultor, s'oblida d'aquesta imatge ideal de Gaudí per recuperar una dimensió més humana i terrenal. Que sempre pensem que era el gran geni, però era una persona, no? I una persona normal i corrent com podem ser tots. No? A partir de la seva màscara mortuòria, o sigui, el Salvador Joan Pere li arriba a les mans, crec que és el 2016 exactament, li arriba a les seves mans la màscara mortuòria d'Antoni Gaudí, una d'elles. Sabem que quan va morir l'Antoni Gaudí, el seu amic, de nom no recordo, però Matamala, de cognom, escultor, li va fer la màscara mortuària.
0: No ho sabia, també, no ho sabia.
1: També era molt normal, i això era normal fins als anys, més o menys als anys 50 del segle passat. Era molt normal, quan algú moria, quedava com a record la seva màscara. Feien una màscara, un motllo, de la cara i del cap sencer, sovint, i després en bronzo, normalment, es fonia una còpia. Bueno, en el cas del Gaudí es va fer això mateix.
0: Estem parlant de personalitats o qualsevol família?
1: Bueno, normalment
0: ho feia.
1: Sí, podia ser qualsevol família, de fet. Vull dir, no necessàriament havia de ser, però generalment s'associa, evidentment, no els pobricos, els mindundis, els obrerets, no tenien màscara mortuòria. Generalment es referien a famílies pudents i de burgesia
0: com els faraons al seu dia.
1: Clar, o que havien estat prohoms del moment. Mm-hmm. Bueno, a partir de la seva màscara, en Salvador Joan Pere articula una instal·lació escultòrica formada per un centenar d'elements. En procés de degradació, aquest conjunt, concebut com una mena de compte enrere simbòlic, per això es diu de 100 a 0, funciona com un exercici de dissolució de la imatge fins a retornar-la a la seva essència més primària. Ell ha fet un exercici escultòric que és a partir d'aquesta màscara de guix que li arriba a ell de la cara del Gaudí, que ja et dic, no és l'única, n'hi ha diverses, por ahí, el que fa és un motllo d'aquesta peça primera i en fa una altra peça. I d'aquesta altra peça resultant en farà un altre motllo i en surt una altra peça. I així fins a 100.
0: Val.
1: D'acord? Per la qual cosa, hi ha, des de l'original o des de la primera fins a l'última, hi ha una degradació que al principi no és tan evident, però que a poc es va degradant, perquè tu fas la còpia de la còpia, la còpia de la còpia, la còpia de la còpia. Això passa amb tot, eh? Amb un arxiu informàtic també passa el mateix. De la còpia es va deteriorant, d'acord?
0: A nivell artístic, diguéssim que la dificultat és màxima. És...
1: Bueno, no és màxima, ell senzillament es dedica, és màxima, és temps... Estems i bueno,
0: vull dir que no neix ben bé d'una rèplica perquè l'ha de fer cada cop més petita.
1: No, és, tu fas una còpia de la peça que tens tu i d'aquesta còpia que tu has fet en fas una altra còpia.
0: Però cada cop més petita.
1: Bueno, cada vegada es va deteriorant. Finalment, i ara aquí evidentment no poden veure, s'ho han d'imaginar, però finalment queda com una pedra. Això és el que queda de la cara de l'Antoni Gaudí, que ara ho està veient el Miqui en directe,
0: sí,
1: i és com una mena de pedra.
0: No diria que és el Gaudí, la veritat.
1: No diria que és el Gaudí, ningú diria que és el Gaudí. És com una pedra.
0: Hi ha molts consells, diguéssim, el seu objectiu inicial, no? de desmuntar aquest personatge.
1: Exacte. És el concepte és desmuntar, però és fer com una com a l'inrevés, no? Parteix d'una mena de realitat, que és la seva mort, que és la seva... l'estat de la seva, del seu rostre quan és mort, d'acord? La màscara que se li fa una vegada és mort i hi ha aquest compte enrere cap a l'actualitat, de fet, cap al que ens apropa ara, i acaba sent com una pedra. Simbòlicament és molt bonic, perquè a més Gaudí, per exemple, quan feia qualsevol intervenció arquitectònica en qualsevol dels llocs on anava, agafava pedra de la zona, per exemple. No
0: és, sí, sí. És, no és casual que acabi siguent...
1: No, bueno, tot porta això, d'alguna manera, més o menys estudiada o més o menys no estudiada.
0: Perquè no sé tu com ho veus, però llançant així una teoria bote pronto, diria que d'aquí... podria néixer el del 0 a 100, una altra vegada, no? D'aquesta pedra originària que un artista tipus Gaudí agafaria i convertiria en altra cosa, no?
1: Sí, però llavors ja seria algo molt... o sigui, no seria elaborat d'una manera tan artesana com aquesta, perquè és impossible d'aquí partir el rostre
0: clar,
1: de veritat.
0: Exacte.
1: Entens? No seria ja, home, evidentment, informàticament o amb algun procés digital, no hi ha cap problema. Però d'aquesta manera artesana, o sigui, d'aquesta manera de fer la còpia de la còpia, la còpia de la còpia, no arribaríem aquí. De la pedra arribaríem a una pedra més petita, finalment. No? No.
0: Diria que una joia, fins i tot. No?
1: Bueno, la joia ja ho és. Mm-hmm. En paral·lel a la sèrie de dibuixos, Desdibuixar, Gaudí amplia aquesta operació de transfiguració. Mitjançant tècniques mixtes, l'artista sotmet el rostre i la presència de l'arquitecte a processos de fragmentació, això és el que estava dient, pèrdua i reconfiguració, amb l'objectiu d'alliberar-lo de les capes de mitificació. O sigui, oblidem-nos del geni,

0: cultural contemporània. Joan Pere reivindica un retorn a la matèria, a la pedra i a la dimensió orgànica de l'arquitectura gaudiniana. Torna a l'origen, a la base. Ell no va a les referències, a lo primigeni, que és de fet on va Gaudí.
1: Aquesta reflexió final del que has llegit, qui la fa? El comissari? L'artista?
0: La reflexió final la fa el comissari. El comissari és qui fa aquest fil conductor, no? A partir de l'obra de l'artista. Perquè a vegades l'artista ho fa i vol dir tot això, però no té potser les paraules per dir-ho. Finalment és la feina del comissari.
1: Em ve al cap que la feina que fa el comissari, en aquest cas, i l'artista, és una mica com tu quan et ve l'artista, tu com a gravador, com has explicat algun cop, i us posa una mica d'acord, no? L'artista diu com ho vol i tu dius cullerada com...
0: Exacte, no? Hi ha una entesa, hi ha una entesa, no casual, sinó una entesa perquè evidentment, perquè s'entenen, perquè el comissari normalment interpreta bé el que l'artista vol dir. I finalment hi ha una posada en comú. De totes maneres, la comissària en aquest cas no només ha fet de comissària de l'exposició, sinó que ha fet un llibret, gairebé és una tesi doctoral, d'Antoni Gaudí. O sigui, des dels seus inicis, dels seus orígens, els estudis i les cases que va habitar a Barcelona, déu-n'hi-do. El treball d'investigació que ha fet la Teresa Blanc amb aquesta feina. Vull dir que s'ha documentat, mira, jo només ara t'ensenyo les fonts de documentació consultades, mira. Són un niu. Mm-hmm. Vull dir, dit per ella mateixa, ella no és una experta, no era una experta, de fet no era una experta en Gaudí. Però ara ja et dic...
1: Just anava a preguntar, en aquest cas concret, d'aquesta exposició concreta, qui tria aquí, no? A l'artista, al comissari, al comissari a l'artista,
0: no,
1: el galerista...
0: En aquest cas hi ha... Normalment és l'artista que en aquest cas li...
1: Hi ha referències de la Blanc, li agrada com treballar...
0: Bueno, no, són senzillament, hi ha un tema d'amistat, es coneixen de fa molts anys, hi ha una amistat entre ells, i ell li diu si vol fer aquest pas, i l'altre accepta de molt bon grat. Igual que la col·laboració d'en Vicenç del Talló amb el poema que dedica a Salvador Joan Pere, que és un poema llarguet, i que ho fa també de molt bon grat i col·labora d'aquesta manera.
1: Si et sembla, Martí, anem a escoltar la primera de les dues peces de música que avui us he portat i després llegirem aquesta poesia sobre una exposició que m'ha fascinat, m'he quedat al·lucinat del punt de vista del que han partit per fer-ho, déu-n'hi-do. I bé, doncs això que us posarem és d'un cantautor que diria que tenim molt oblidat, i a veure si una mica entre tots i totes i amb aquest espai petitó el reivindiquem una miqueta. A veure què us sembla.
2: Una, dos i tres, una, dos i tres, lo

0: Doncs el gran Patxi Andion, aquí parlant-nos d'aquest capitalisme salvatge que vivim als nostres dies i des de fa ja uns quants mesos, em sembla, per no dir totes les nostres vides senceres i una miqueta més. Martí, anaves a llegir-nos, avui anem a robar-li el protagonisme poètic a l'Andreu i te'l donarem a tu.
1: Sí. Sí. I primer voldria acabar el tema de l'exposició, que no he acabat de concloure.
0: I a més d'acabar, em deies que el poeta és tan important, diguéssim, en aquesta exposició com la comissària que parlàvem i com l'artista, no?
1: Aviam, sense l'artista no hi hauria comissari i no hi hauria el poeta que hagués fet un poema dedicat, a més, a l'artista i al treball. I sense l'artista no hi hauria la comissària que hagués parlat, en aquest cas, del treball en paral·lel a la vida de l'Antoni Gaudí.
0: La idea neix des de l'artista i a partir d'aquí va creixent.
1: Esclar, si parlem d'importàncies, aquí el protagonista és el Salvador Joan Pere, que fa la peça aquesta, i els altres l'acompanyen i molt bé, i segurament li donen un plus, no?, d'importància el fet, no?, aquesta exposició i el fet de la inauguració, en aquest cas, però l'obra és clar que és del Salvador Joan Pere, l'obra penjada a les parets d'aquesta galeria. Després, evidentment, doncs, en Vicenç del Talló ha deixat doncs, un poema extraordinari i la Teresa Blanc un llibret que acompanya, però això forma part també del que volia acabar d'explicar, que és l'edició del llibre d'artista G. És a partir d'aquesta exposició es planteja fer un objecte o un llibre resultat d'aquest treball, no? I això desemboca en un llibre d'artista, en una publicació seriada i numerada, signada i que inclou el poema del Vicenç del Talló, la documentació fotogràfica de les peces i un estudi crític a càrrec de la Teresa Blanc, que és el llibret aquest del qual us estava parlant, que contextualitza tant el projecte com la figura del Gaudí dins del seu marc històric i simbòlic.
0: I que em deies que gairebé és com una tesi doctoral.
1: Bueno, no és tan extens ni molt menys, però sí que hi ha un treball d'investigació important, reconegut per ella, perquè ella era un neòfita, evidentment tothom, o la majoria, la immensa majoria, per algú coneixem a l'Antoni Gaudí, a tothom li sona, no? Per la Sagrada Família, o per la Pedrera, o per la Casa Batlló.
0: Si va abocar Reus o no? En aquesta exposició.
1: S'hi va abocar la galeria i, evidentment, al darrere hi ha una fundació privada també, que es diu Redis, de Reus, que ho ha recolzat, hi ha la Diputació, hi ha l'Institut Català de les Empreses Culturals i hi ha la Generalitat de Catalunya al darrere.
0: Però era obert al públic,
1: Sí, obert al públic i banal. Vull dir que les peces que estan exposades es venen. Jo no sé quin, perquè és, pràcticament allò és una peça de museu, vull dir que literalment, vull dir que no és una peça tampoc fàcil de vendre, però està...
0: Parles de la peça, parles dels 100 junts?
1: Parlo dels 100, sí, és que no es ven per separat allò, és tota aquesta peça que imagina't, doncs una paret allargassada ideal aquesta galeria, perquè té tot una paret molt llarga on estan penjades els rostres del Gaudí des de la primera, diguéssim, fins a la pedra, no? Fins al final. Però, clar, és una dimensió important. Són metres de peça.
0: Déu-n'hi-do. No ens la perdrem, em sembla.
1: I m'agradaria, si em permets, doncs llegir el poema del Vicenç del Talló, que és a Salvador Joan Pere, que és l'artista, I amb, bueno, em disculpareu la manera, no sóc
0: Rapsoda.
1: No sóc Rapsoda, però
0: tens una veu però, al·lucinant.
1: No, no sé, aviam, espero no equivocar-me gaire. Llavors començo, eh? Heus aquí la màscara mortuòria de Gaudí arquitecte. Careta cadavèrica d'un rostre sense arquitectura. Antifaz realista fet amb cera de ciri sota la qual llum els èmuls estiren amb engany fins al cel l'obra inacabada. Macabre espectacle. Han usurpat la teva elevació divina, aixecar el temple dels pobres amb la teva signatura gòtica. Vanitat eterna de pecadors mortals, que siguis santificat. La teva imatge de cera buida s'ha fet paraula per ser llançada contra els falsificadors de la pedra. Tu ets l'ídol dels peregrins del gran Kitsch. Jo replico fent art la teva imatge, rostre blanc, carn morta, esblaimada de guix, escultura buida. Una rere l'altra copiaré la mort 100 vegades, fins a esborrar-te en el res. Reneix en la carn dels mortals, gàrgola sense sang, desguàs de la vida de l'arquitecte. 100 anys fa que un rodamón sense papers, sense nom, morí, el geòmetre del cel nostre. Art pobre sense aura, desacralitzant el geni, santificant l'home de l'arquitectura per ser poema trasbalsador, colpit per ser mot i roc en pols. Exfolio, el sentit de l'arquitectura, buida dels déus, edifici de pedra on viu la llum per la paraula. Pedra falsa feta de les escriptures i la seva interpretació, paraula per ser llançada contra els falsificadors de la pedra. La G i la A de Brossa, i la U d'Uxello, i la D de Duchamp, i la I d'Ingres no fan la T de Tàpies, sinó la S de Salvador, i la J de Joan i la P de Pere. El cop de poma per escriure l'oda a Gaudí i la matemàtica per fer la perspectiva, el moviment continu per baixar l'escala i el relleu de la pedra, per buscar la deformació de la música en l'arquitectura del camp. G de compàs, G d'escaire, G de maceta i G d'escarpa. La G per desemmascarar, per desdibuixar, per desmotllar Gaudí. Donar forma a la forma que desinformi, car el negatiu del positiu conté la imperfecció per acoplament entre realitat i mite. Car la matriu humana crea continuïtat en l'espècie, mentre que en art la còpia desgasta l'original en sentit invers a tota creació. Escric en lletres de molla que el blanc i el negre són allò per allò. Alguna cosa en la mística repetició ha destruït l'arquitectura. Arrossego així la vida redimida en la mort mortal. Heus aquí la G, màscara mortuòria d'arquitecte reduïda a pedra. Quan un os trobat de la natura de l'art val més que tot un poema de pedra. I aquí, el poema de Vicenç del Talló, 2026, a Salvador Joan Pere, oblidar Gaudí de 100 a 0.
0: Jo crec que és el millor que he escoltat, del millor que es pot entendre més sentint-ho un sol cop.
1: Perquè... Això vol dir que no ho he llegit tan malament.
0: No, has llegit espectacular. He pensat en algun moment que has equivocat la carrera i que anaves per cap allà, però... Ostres, és brutal, és una passada. És...
1: A veure, no, és bo, és bo.
0: Ja l'ensenyarem a l'Andreu. Jo crec que l'Andreu també estarà amb nosaltres, que és impressionant. Déu-n'hi-do la d'idees que hi han ficades en aquest poema.
1: Bueno, però de fet és una reflexió entorn de la...
0: De l'obra.
1: De l'obra, directament, sí, sí.
0: Jo m'he perdut una mica amb les lletres, que una de les lletres sumava Gaudí.
1: Sí.
0: Jo crec que ha volgut fer una mica d'homenatge als seus referents, no? A Brossa,
1: Sí, home, a Brossa, a Uccello, a Duchamp i a Ingres, i de fet a Tàpies, també. perquè ell diu no és de Tàpies, no? Sinó és de...
0: Volia ficar Tàpies, ha dit, simplement no és la T de Tàpies.
1: No és la T de Tàpies.
0: Jo crec que amb aquests, amb algun d'aquests també et sents bastant identificat, no?
1: Sí. Sí, senyor.
0: I això fins quan ho podem anar a visitar?
1: Això es pot anar a visitar fins al 15 de setembre. O sigui, passat... Bueno, passat estiu, no. De tornada d'agost, no?
0: De tornada d'agost. Mira, si ens hem quedat al·lucinats amb el poema, que ens hem oblidat d'escoltar la nostra estimadíssima... doncs ara, doncs, ja que hem encetat el tema poètic, doncs anem a escoltar el poeta del programa, a veure què ens explica aquest cop el senyor Andreu Martí.
2: Bon vespre a tota dona i a tothom. Us dono la benvinguda a aquests minuts que pretenen ser una estona amable de poesia. Avui tampoc parlaré d'una poeta mediàtica, però no per això mancada de qualitat. Fa només una setmana, el bon amic Paulí Castelló, que és el conductor, junt amb la Sandra Jiménez, del programa S'ha de veure, hay que ver, un programa genial de Ràdio Gavà sobre la inclusió, doncs en Paulí em va facilitar un poemari de la poeta Gemma Casamajor i Soler. El poemari es titula Domèstic a Malagda i vaig quedar fascinat. Un dels poemes que més m'ha agradat és el titulat Finestral. Per mi, tota una joia. En ell parla de diferents dones, diferents cases, diferents estances, fins i tot d'alguns materials i objectes significatius. Escoltem aquest poema.
3: El poema és un abet al bell mig del full nevat. Blanc a l'est, blanc a l'oest. I el pany de cel net al nord és un retall de llençol sense cap ocell brodat a la gira. El terra, manta de neu, enterra capes de jo, insectes i inspiració. Fongs que fan grans filaments amb les arrels i amb la por. Les fulles són nodriment, aigua, ritme, accent, llistó. Escriure és plantar l'abet a l'alba i cuidar que es faci fort perquè no et deixi, lector, tot i l'esplanada blanca. Ara ets davant l'abet amb la neu a banda i banda i si t'atures, ell creix. Jo he tornat ja de l'hivern i a l'ampit del finestral, amb els braços dels pingüins, abaixat sense fer força, em miro l'abret de lluny, com si fos només paisatge. Apagaré tots els llums.
2: I faràs bé d'apagar tots els llums per poder contemplar amb tota claredat la bellesa d'aquest poema. La Gemma Casamajor i Soler és nascuda a La Portella l'any 74, és mestra universitària de periodisme literari a l'Autònoma, a la UAB. A més, allí també hi coordina el màster en periodisme literari, comunicació i humanitats. És professora de poesia a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i a Estones Mortes escriu i fa coses tan boniques com la que heu sentit i com la que sentireu ara. Un poema titulat La terra llisa i pertanyent al poemari Terra campa. Ella mateixa ens en fa 5 cèntims del que és aquest poemari.
3: Terra campa és un llibre que combina la narrativa i la poesia i explica la història d'una família de difunts, la terra llisa. Des que el món és món i les merles trepitgen la barana, tu ets aquí i la vida, un gran poble mudat, em traus al punt. Tocar-te és recordar la terra llisa com la seda, neta de llops i roques, quieta i plana mentre em dius que vols dinar. T'estires al llit i el matalàs sosté el teu gest d'amor, el tronc i les branques obertes. Els has donat corda molt llarga, aquests braços que em fan festes i volen, orgull amunt, sota el vent del nord. Enamorar-se és un eixam d'abelles i estimar, fer niu i pondre els ous. Una promesa a repetir que tranquil·litza. no hi ha brunzit entre tu i jo, però guaita el far, comencem la pluja al punt de la nit. Som carrera llarga i obrecoc madur, un cos escrit al moll d'un altre cos.
2: Ha publicat els poemaris Bloc de notes, que va obtenir el Premi Les Talúries l'any 99, els ja dits Terra Campa, que va estar Premi Jordi Pàmies del 2013, i Domèstica Maragda, publicat per Quaderns Crema el 2022. I aquest any passat ha publicat Com l'oculta flor d'un cactus, també amb Quaderns Crema. I dir-vos també que, junt amb Francesc Parcerisses, va actuar esplèndidament al Barcelona Poesia d'enguany. M'acomiado d'ella amb un darrer poema que es titula Altres arquitectes.
3: La casa és l'ou. Després, el niu on s'han ajagut les àligues abans de la rapinya. El cau dels talps. El tronc per dins on t'amagues de la nit. La teranyina. Filada amb seda, atraparà el dolor que es prepara per fer-nos mal més tard. La casa és rusc, que l'eixam busca per aixecar bresca de cel·les. La reina pon, l'obrera porta. La casa creix, petxina blanca que es forja en acre, lenta i misteriosa. Et fa d'escut de la cruesa de la carn. L'estable net, amb palla d'or pel ramat vell. Aquesta l'han fet els altres. La casa és cos i l'animal que dus a dins la porta a sobre.
2: Doncs fins aquí aquesta extraordinària poeta. Com he dit, gens mediàtica, però amb un refinament poètic que trobo poc habitual. Moltíssimes gràcies per l'atenció, benvolguda parròquia, i fins la propera.
0: Déu-n'hi-do. Jo crec que avui ens hem merescut l'Ondas, eh? Ens el donarem nosaltres mateixos. Déu-n'hi-do. Ara entenc, Martí, que et faci respecte al fet d'escriure com a, si algun dia fas de comissari d'alguna exposició, si has d'escriure qualsevol cosa que llegirà molta gent, perquè hi ha tanta gent tan brillant.
4: Clar. Buah. Clar, que és el problema. Deixem que la gent brillant
0: brilli.
4: Ens il·lumina.
0: Bé, doncs, avui us deia, finalment sembla ser que desgraciadament la Lourdes no ha pogut passar, però jo tinc les seves paraules aquí. Avui us deia que anem a parlar una miqueta del tema masclisme, perquè sabeu que aquest programa ja hem fet algun altre dia alguna puntualització sobre aquest tema amb l'Empar Tomé, que ens va parlar d'aquestes docents per al tema de l'educació de nens i nenes a la igualtat. I doncs avui, doncs, perquè no siguin temes que es nomenen un dia i que hi cauen a la sac buit, doncs anem a fer una mica d'incidència. Us deia que tothom aquí hem pensat algunes cosetes que creiem que en el seu dia ens van cridar l'atenció en relació al que podria ser el que després vam saber que es deia masclisme. Acabant amb l'Andreu, que ens ha fet la seva secció de poesia, doncs us diré què hi diu. A Torregrossa, Lleida, un diumenge de missa, els homes seien tots al darrere i abans de que el capellà acabés la frase, estimats germans, frase, diu l'Andreu, que ja és una mica masclista, els homes ja eren tots al bar. Una tieta em va dir que jo m'havia d'anar amb ells. Això és el primer exemple que posa, no? Sembla ser que ja el que venia a continuació ja no tenia massa interès i ja era el moment d'anar a prendre qualsevol cosa al bar i a xerrar d'homes, que és el tall al bacall al final, no? Un altre exemple que posa ell, a classe de gimnàstica, abans dels 10 anys, els nens, diu que havien de saltar el plington, que per mi era una tortura, per cert, no sé per tu, Martí, per mi era una autèntica...
1: Mira, el plington no era exactament una tortura per mi, però bueno.
0: Per mi era una tortura, sempre ha sigut un nen baixet, I córrer se'm donava bé, ara ja no, però córrer se'm donava bé, però... i pujar els arbres també, però això de saltar el plinton era realment torturatiu. Doncs quan els nens saltaven el plinton, diu que les nenes feien la voltereta, no? Com vulguem dir, elles volien fer una cosa més senzilleta, més perquè senzill, clar, no? Que, el plinton, que, doncs, que sàpiguen...
1: Que no obri les cames.
0: Les
1: no?
0: nenes, que jo podia fer la voltereta amb sort i que segur que moltes d'elles farien molt millor que jo el plinton. I després acaba dient que a l'hora de seure a taula, gairebé cada cop que ens reuníem amb la família i fins i tot amb amics, diu, si som a casa, les dones al costat, a prop de la cuina, i els homes a l'altra meitat de la taula, com per no molestar, perquè tinc el camí via lliure, no?, per anar, entrar i sortir més fàcilment. La Lourdes, que us comentava, doncs diu... bueno, aleshores ens ha dit que ens necessitaria molts programes seguits per posar tots els exemples que al llarg de la seva vida doncs, ha patit o ha conegut o creu que ha identificat el masclisme. Diu, exhibicionisme als 8 anys. Després comenta repartiment de les tasques a casa amb 10 anys, que ja veia que eren algunes germanes i uns quants germans i tot li tocava a la banda de les noies. I de forma més recent, pràcticament, doncs això, aquests micromasclismes que deia el Martí indetectables, homes sense samarreta a les xarxes fent esport. Aquesta és una de les coses que m'ha fet convidar avui a participar perquè m'hauria agradat parlar d'aquests temes que potser... els que ja estem una mica més conscienciats amb això del masclisme no tenim encara tan detectats, no?, o ens costa més d'entendre, i m'hauria agradat parlar amb ella. Jo afegiria, abans d'escoltar el Martí, que jo el primer cop que vaig començar a pensar en aquestes coses és quan vaig entendre que la meva mare, molt malalta, havia tingut 5 fills i que entre el tercer i el quart, que era jo, havien passat 6 anys i que jo podia haver sigut un detonant de la seva mort, en veritat. I vaig pensar, aquesta dona, com ha pogut tirar endavant 5 fills amb aquesta malaltia de bronquitis asmàtica? Com ha pogut fer tot a casa? Perquè el meu pare marxava a les 7 del matí, tornava a les 10 de la nit, i evidentment era dels que... òbviament, l'home rebentat, doncs espera trobar el sopar a taula i que ningú li escalfés gaire el cap sobre res. I això va ser el primer cop que jo vaig pensar-hi. El segon cop que vaig pensar, quan va morir la meva mare, de fet, temps després que va morir la meva mare, una conversa amb la meva germana, em vaig assabentar, em vaig donar compte que ella s'havia endut la meva germana petita, perquè la gran ja havia marxat a casa feia temps i, en canvi, els altres fills, els tres fills, érem allà, però tot va recaure amb ella, amb la germana petita, i vaig ser conscient de sobte en una conversa totalment intranscendent que jo per res m'imaginava que sortiria aquest tema i dius, ostres, jo ni m'havia assabentat ni m'havia passat pel cap, no? I la tercera cosa que m'ha fet pensar en això és un tema senzill, potser com el que deia la Lourdes de les samarretes, no? Quan es va començar a parlar de que la mare normalment és la que ha d'estar pensant constantment com omplir la nevera, l'agenda del nen, no té un descans clar, no té un horari clar perquè sempre és 100% mare, organitzadora, animadora, cuidadora, infermera... etcètera, etcètera. Martí, com ho veus tu, això?
1: Això ho veig calcat. De fet, un dels exemples així que tinc més antics de la memòria, el que passa que, independentment de que... no independentment, no? Però és masclisme, evidentment, però és maltracte. De fet, seria maltracte i una mica més... no? I a part de maltracte mas... jo no sóc conscient amb el moment que jo amb el moment me'n recordo, tot això que estaves dient tu és gairebé com calcat. Mon pare arribava de la feina, jo li anava a comprar el paquet d'educados, el diari que era el Teleexpress, concretament a la tarda, llegia el diari, fumava educados i la tele, tota l'hora, mentre la meva mare encara havia d'arribar a treballar i arribava a casa i feia el sopar i al matí em despertava a mi el matí següent i em feia l'entrepà que m'enduia a l'escola i quan arribava a casa a menjar doncs em feia el dinar, però després ella s'havia d'anar a treballar, o sigui ella treballava dins i fora, quan mon pare treballava fora, arribava a casa i ja està, que...
0: ja està. Tot el de la casa, totes les coses de casa ja han d'estar organitzades.
1: Samarreta Imperio, si feia calor, i apa, tot estava ja...
0: A punt.
1: A punt, no? Llavors, això és evident que és masclisme, però a part jo crec que inclús és maltracte. Jo em vaig adonar compte abans de que era maltracte, que potser això sí que jo ja veia alguna cosa, ja molt, de molt d'hora, estic parlant 7, 8, 9 anys, que hi havia alguna cosa desequilibrada i després, evidentment, te n'adones que és maltracte, però és masclisme 100%, és l'home que està
0: allà. Que ho provoca d'alguna manera, provoca, conscient o inconscientment.
1: Exacte, bueno, perquè és la mena de cultura i educació que s'ha rebut. Després, doncs, no sé, podria dir d'altres, que són paraules, mirades de gent quan veu una noia joveneta o no creuar perquè té bon tipus, perquè va cenyida, perquè va més o menys escotada, perquè... i aquestes mirades obscenes. Això també jo ho recordo com molt...
0: Com hem tingut que recular amb això, eh?
1: Sí, clar.
0: Tots
1: hem tingut. Això tampoc és evident, en un principi que sigui masclisme, quan tens 13, 14 anys i veus... Mm. No, després ho reflexiones, no? També que això és masclisme. I ja l'últim és, doncs, i que passa ara actualment, com mai, és jo treballo al Raval i doncs és veure... doncs no em vull posar en un jardí, tampoc vull confondre religió amb masclisme o amb maltracte, però bueno, les dones que estan sotmeses pels seus marits dins de la religió de l'islam concretament, doncs, bueno, doncs a mi no m'agrada, m'incomoda molt i no m'agrada, i crec que ja hi ha alguna cosa de masclisme, perquè l'home no va així, és la dona, ja no només amb el mocador al cap, sinó quan van tapades, només ensenyant els ulls, que això depèn, a més, va per temporades, perquè depèn del senyor que estigui de torn a la mesquita, l'imam que toqui, si és més conservador o menys conservador, marcarà com ha d'anar la dona. En aquest cas, l'home no va tapat, no, l'home no va...
0: Com vol.
1: Va com vol.
0: Amb això seria més que suficient, perquè vol dir que la dona no.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, quasi hem arribat al final d'aquest programa, però ara ve una coseta que no podrem escoltar sencera, perquè ja ho tenia previst, perquè és molt bèstia, són 8 minuts, però si ho voleu ja ho buscareu, d'una Nina Simone brutal, que us demano, per favor, que seieu, que respireu, que no tingueu durant uns minuts res de pressa, que tingueu el cap buit i que escolteu aquest Feelings d'una Nina Simone absolutament descomunal.
5: For my life I feel it. I wish I'd never seen it. It can't.

0: todo ya.
1: Què us ha semblat aquest feeling de la immensa Nina Simone? Doncs ara l'Hombre i la Tierra agafarà el relleu. Nosaltres ens acomiadem. Martí, crec que hem fet un programa molt xulo, la veritat.
2: Això espero.
1: Llavors ara anem a explicar perquè l'escolti molta gent, anem a explicar amb una petita promo.
2: Si no, no ens donaran l'Ondes.
1: Això mateix, que volem l'Ondes i que l'ha d'escoltar molta gent. Vinga, doncs.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

yonder. Twisted tales now I live behind. And rising the

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
5: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
6: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
5: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
7: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
8: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
9: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí. En Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
10: Radio Castelldefels.org.
11: Radio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
5: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Bentornats una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb una cançó ben ràpida. Ens la canta Sarah Evans i es diu Suds in the Bucket. Aigua amb espuma al cup. Ella era al pati posant aigua al cup. Llavors el cor li va fer un sotrac. Doncs va arribar el seu príncep amb una furgona. Amb un tres i no res, ella va posar una nota dient «Tinc que marxar» i va marxar. No es pot aturar l'amor quan arriba. Els pares se'n van fer creus. Com es pot als 18 anys aixecar-se i de com marxar? Els dos van ara de camí cap a Las Vegas amb la furgona blanca. Els ulls d'ella li espeterneguen de felicitat. Amb la música sentireu l'olor de ball, violins, sarau i salon. Es nota un ambient que és ple de cadències musicals. Sards in the Bucket, amb Sarah Evans.

Buff. Quina preciosa balada ens canta ara en Zac Brown Band. Es diu Cover Me Up. Cobreix-me o tapa'm. Quan et trenquen el cor, pots agafar una pistola, doncs no et refies de ningú. Amb el cap espès per totes aquestes cabòries, et vaig trobar a tu. L'aire fred s'escolava per dins seu. Fa molt fred a casa, així que tapa'm, tapa'm tot. Fes ús de mi. Doncs no sortirem pas a fer llenya. Una llar era per a mi un somni, fins que vas arribar tu. Quedem-se a la nostra llar per sempre. Però tapa'm, tapa'm tot. Cobreix-me. Cover me up. Zac Brown Band.

En Cody Johnson i en Willie Nelson ens canten ara Sad Songs and Bowls, cançons tristes i valsos. Estic escrivint una cançó per a tu. Explicaré en ella el teu engany. Una cançó trista, com ho són les meves llàgrimes. Però no tinguis por. Estiguis tranquil·la. Doncs ningú l'escoltarà. Aquest any, les cançons tristes i els valsos no es venen. Ningú les compra ni les vol escoltar. L'acidesa que duia dins li provocava l'agror a les seves paraules. Apaivagava com podia les embranzides ferotges dels sentiments ferits. Willie i Cody, nosaltres us escoltem amb deleit. Us deixo amb Sad Songs and Bowls.

Buffy Sammarin ens canta ara I'm gonna be a country girl again. Tornaré a ser una noia de camp. Ens diu la Buffy que s'ha despedit dels amics de la ciutat. Vol ser una noia de camp. Ha estudiat, té títols, però vol viure al camp. Vol tenir un gos, una granja, conills, gallines i or. Vol deixar enrere les llums de Broadway.

Un dia més, One More Day. En Damon Rio ens diu que ahir a la nit va tenir un somni molt boig. Només volia un dia més amb tu, una posta de sol més. I ara et vull dir un milió de cops que t'estimo. Els ulls li espeternegaven de felicitat. Ell sempre és amatent per satisfer-la amb tot i no vol sortir mai d'aquest embolcall amorós que estan visquent. Damon Rio i One More Day.

Així és com vaig arribar a Memphis. That's how I got to Memphis. Ens la canta en Buddy Miller. Ens diu que si estimes algú lo suficient, el seguiràs on vagi. Així vaig arribar a Memphis, per amor. Tinc que trobar-la, veure si està en algun embolic. Per trobar-la, seguiré el rastre de les seves llàgrimes. Tinc que trobar-la per dir-li lo molt que l'estimo. Mentrestant, em vaig arrapant els records d'aquest desvari. Així és com vaig arribar a Memphis. Amb aquest tema, us deixo, amics i amigues, fins la setmana vinent. Us desitjo molta salut i us espero tots fins la setmana propera. That's how I got to Memphis, amb Buddy Miller.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

Ben trobats, un programa i una setmana més, amigues i amics del country. Us parla Ramon. Començo avui amb l'amiga Emmylou Harris i amb un espiritual negre anomenat Wavering Stranger, foraster itinerant. Soc un pobre foraster viatjant per aquest món de dolor. Sempre he rebondejat per arreu. Ara vaig a veure a ma mare. Torno a casa. El meu camí sempre ha estat aspre i costerut. Ara veuré també el meu germà. Bé, també veuré el pare. Vaig en direcció a la meva llar. El camí em durà retrobar-me amb els meus per fi. Emmylou Harris i Wavering Stranger.

Sisi Bogues ens canta ara Aviat, algun dia, Someday, son. Algun dia, aviat, el meu noi em vindrà a buscar. A ell li agraden els rodejos cowboy. És una mica salvatge, com el meu pare, i per això a ell no li agrada. Però el meu xicot només estima els cavalls i a mi. I aviat, molt aviat, algun dia em vindrà a buscar. Ara és en un rodeig a Califòrnia, però aviat, molt aviat, algun dia em vindrà a buscar. Sisi Bogues, Someday, Someday.

fa molt temps, Long Time Gone, i ens la canten en Billy Joe Armstrong i la Norah Jones. Em vas enganyar. Jo vaig tractar de ser-ho tot per a tu. Tu voldràs que torna, però jo ja hauré marxat i mai més penso tornar amb tu. Estaràs trist, molt sol, i segur que t'arrepentiràs d'haver-me enganyat. Jo ja no hi seré, ja he marxat. Extranyaràs l'amor que et vaig donar. Ho tenies que haver rumiat abans. Long Time Gone, i Billy Joe Armstrong, amb Norah Jones.

En Crosby, Still, Nash and Young ens canten ara Ensenya els teus fills. Teach your children. Tu ja saps el camí. Tens que complir i ensenyar totes les senyals als teus fills. Pensa que després la teva ajuda s'anirà esveint. Potser no la voldran. Ara és l'hora d'ensenyar els teus fills. Ensenya'ls els valors i alimenta els seus somnis, preguntant molt poques vegades el per què. Pensa que ells no tenen encara por de res i sempre busquen la veritat. Ensenya ara els teus fills i, sobretot, ensenya'ls a estimar. Crosby, Stills, Nash & Young, amb Teach Your Children.

0: La propera és Good-Hearted Woman, dona de bon cor. Ella mai es queixa dels mals temps. Només recorda els bons moments que ha passat i els que queden per venir. És una dona de bon cor. Està enamorada d'un home que va per mals camins, però l'estima i li donarà la benvinguda a casa quan ell vulgui tornar. Prepareu-se, doncs. La canten en Billy Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Chris Christopherson. Good-Hearted Woman.
1: Well, a long time forgotten, her dreams I just fell by the way. And the good life he promised ain't what she's living today.

0: us ha agradat? Doncs continuarem amb Johnny, Waylon, Willie i Chris. El tema és Folsom Prison Blues. És un clàssic del country. És de l'any 1953 i ens explica la història d'un home que és a la presó per haver matat. Sent que ve un tren, però ell des de la presó no el pot veure. La meva mare em va dir que no jugués amb armes, però vaig disparar i vaig matar. Ara ploro. Va ser un terrible daltabaix que va sacsejar tota la meva vida. Sé que no puc ser lliure, em mereixo la presó, però sisplau, aparteu de la presó aquest maleït tren que cada dia passa per davant de la presó, tot i xiulant aires de llibertat que jo no tinc ni tindré. Folsom Prison Blues, amb Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson i Chris Christopherson.
1: You know, I'm really glad we could bring this show to Nassau Coliseum. Glad to be with you folks tonight. This is a great tour. I love working with these guys. We haven't had a fight yet, and of course they've done everything I've told them to. No, it's been a great tour, and it's not over yet, thank God. We're really enjoying it. And thanks for coming out to the show. I usually introduce this song by saying, "Hello, I'm Johnny Cash," but you already knew that.

Amics, acaba avui el programa amb una preciosa balada que ens continuen cantant els nostres Johnny, Waylon, Willie i Chris. La última cançó d'un cowboy, The Last Cowboy Song. Aquesta és l'última cançó d'un cowboy. Els seus somnis de futur són plens de tanques i de paranys que abans no hi eren. Els quatre cantem amb ell la seva última cançó i voldríem haver estat amb ell en el seu temps. Tranquils, amics. Amb les vostres cançons ens heu dut a tots nosaltres a les seves terres i al seu temps. Adeu a l'últim cowboy. Adeu, amics, i fins la propera setmana, si us ve de gust. Us desitjo molta salut. Us deixo amb The Last Cowboy Song i amb en Willie, en Waylon, en Chris i en Johnny. Adeu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alusa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro. Uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar i durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona, en el cas, com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu, ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any, clar.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però esclar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro-drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències i rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3

0: y gerentes de servicios sociales.
1: Cataluña debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies, i finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. I, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
2: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
3: Resumem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
5: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
6: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: I abans dels esports us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
2: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
3: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
2: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol se l'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
4: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
2: Són declaracions Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
1: 3CAT Info.
2: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
5: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
2: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix, en declaracions a DAZN.
6: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
2: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip, en substitució de Michel Sánchez.
7: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
2: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
8: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
2: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
1: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i Trescat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. Que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15, en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
10: Insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
9: Catalunya al dia. t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això la mateixa manera d'això, la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
7: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes d'actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
12: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
11: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
9: 3Cat Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
13: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
14: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
13: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
14: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany, i que en aquest cas doncs, tindrem amb dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
13: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
14: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
13: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre, el claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
14: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
15: En totes les coses que et fan sentir lliure.
13: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitjat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:02 en emissió conjunta, 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
17: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
17: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
18: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
19: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay tres pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
21: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
20: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat submeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
22: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
9: Esports.
0: Amb en David Ubach.
23: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
24: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. el seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
23: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han supertat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
2: Okay, Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
23: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
23: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
9: 3Cat Info.
23: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
4: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
23: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
5: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
23: Més futbol mundial a banda, encara.
9: 3Cat Info.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
6: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
23: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
25: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
23: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
9: 3CAT Info.
23: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
9: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alusa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta, per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona, en el cas, com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu, ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any, clar.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitjat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials. Catalunya.

0: guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies i, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
1: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
2: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
4: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
5: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I abans dels esports us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.

0: esports.
1: Amb en David Ubach.
2: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
3: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
2: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat el Liceo, la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Viellanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana, Sergio González, tenia clara la seva anàlisi.
4: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
2: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
0: 3Cat Info.
2: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
5: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenim que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
2: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company, João Félix, en declaracions a DAZN.
6: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
2: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès, Didier Deschamps, ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
7: Tenir control, per suposat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
2: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
8: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
2: Amb Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
0: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Són 8:15.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio 3Cat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. Que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijó per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge i instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'OCU, de l'UCO, relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15 en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
10: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això, la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
7: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
12: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
11: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
9: 3Cat Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i El Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
13: Volando voy, volando vengo, vengo.
14: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
15: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar, després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
14: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
15: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany, i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
14: Telefònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
15: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
14: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de corda teatre, el claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
15: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño i Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
13: En totes les coses
14: el festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15 en emissió conjunta 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
17: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
17: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
18: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
19: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino simplemente hay tres pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
21: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
20: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
22: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
9: Esports.
0: Amb en David Ubach.
23: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
24: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. el seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
23: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
2: Okay, Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
23: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
23: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
9: 3Cat Info.
23: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
4: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
23: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira, de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
5: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
23: Més futbol mundial a banda, encara.
9: 3Cat Info.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
6: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
23: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
25: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
23: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
9: 3CAT Info.
23: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
9: 3CAT Info.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no baixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per incompliment seran de 200 euros. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.
1: Esports.
2: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili i a la tanda de penals el cinquè i definitiu partit a la final després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia. El tercer partit de la final demà al vespre els blaugrana tindran una nova oportunitat. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0. Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana. Croàcia guanya per 1-0 el Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0.
0: Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí, litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia entre els 36 i els 38 graus. Puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 8 del matí, comencem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés dels Diputats per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre, José Luis Ábalos, i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El PP i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir. Deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas. Ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però Sumar, Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
5: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
6: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
7: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
8: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sinó que també hace falta dignitat i ètica.
3: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
9: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. ¿Qué de explicaciones? i que dissolva les Cortes.
3: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra Ábalos, Koldo, García i Víctor del Damà i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
10: Però hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
11: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
10: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Ara hi ha un nou cas de corrupció que esquitxa el PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van tenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si és persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Una de les feines que cal afrontar ara, l'endemà de la revetlla, és la neteja de les platges, un escenari habitual de les celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9 del matí. Gavà, David Angelà.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any, clar.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I al migdia, a taula, encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres a rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explica Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara per la pujada de les matèries primeres. Avui, diada de Sant Joan, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no baixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
15: Insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I enmig de tot això, els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses del que els pertocaria. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
9: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
9: Primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic i el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez es el portavoz de la plataforma sindical SOS Socorristas.
16: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, els 3 menors de Tarragona i un home a Barcelona.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran ha acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no ha assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que sí cancela la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
17: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancelo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté la porta oberta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces en aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
18: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiïta assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. Així hem arribat pràcticament a un quart de nou del matí.
1: El temps.
0: Moment per repassar la previsió meteorològica d'aquesta diada de Sant Joan. Gemma Puig.
19: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Maria, els tens?
21: Oh, fa un any que els preparo!
20: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
21: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
20: O sigui, ja bufo!
21: Bufa! Bufa!
22: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Evitem el soroll.
25: Ens allunyem de les estridències.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
25: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
24: Un informatiu sense presses.
25: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Això recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
26: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. El govern espanyol invertirà també que entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en la llista d'espera pendents de valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
27: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Mentrestant, la Generalitat es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera

0: l'estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1 de 3 carrils. Això en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys. El govern assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de trens de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'han reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
1: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar, efectivament, i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i amb el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut a l'R3, entre la Garriga i Figaró, a l'R13 i a l'R14, que com a conseqüència d'aquests robatoris no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I si ens fixem en el metro de Barcelona, demà dijous comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126, que habitualment recorren a aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla el carrer Llança. El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre dels països de la zona euro, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació d'aquest estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
2: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
0: Escriba planteja reduir la cotització per desocupació, que ara mateix és del 7%, el doble del que abonen les empreses i treballadors de qualsevol altra economia de l'euro.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells l'any 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'exposició actual és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. En el futur hi haurà noves mostres de fotografies de la col·lecció Fòrum presentades en diàleg amb les mostres del Museu d'Art Modern de Tarragona.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Igualada torna a aixecar un títol de l'Hockey Lliga Patins 29 anys després. En feia la narració ahir Esports 3 d'aquest títol de Lliga. Els igualadins van superar ahir al vespre el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la

0: Final jugat a La Corunya. Després de l'empat a 2, al final del partit i a la pròrroga, l'equip que entrena Marc Montaner va transformar dos penals per cap del Liceu. Un dels artífexs d'aquest títol va ser l'argentí Matías Pascual, en declaracions a Ràdio Igualada, un títol de Lliga que té encara més mèrits si tenim en compte que l'Igualada no veia una final des dels 2-0 dels últims 3 partits de forma consecutiva.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3catinfo, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Hem tingut alguns petits problemes tècnics. Recuperem ara sí la crònica esportiva amb l'Òscar Callau. Òscar, bon dia.
3: Bon dia. L'Igualada torna a aixecar un títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins van superar ja el vespre el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a La Corunya, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. L'equip que entrena Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. Aquest títol de Lliga té encara més mèrits si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0 guanyant els tres últims partits de forma consecutiva. Aquest és el setè títol de l'Hockey Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer l'any 1997. En futbol sala, el Barça ha perdut la primera possibilitat d'aconseguir el títol de la Lliga després de perdre per 5-4 la pista del Pozo de Murcia, que és el tercer partit de la sèrie final. L'equip que entrena Javi Rodríguez va començar dominant el partit per 0-2, però els murcians van capgirar-lo establint el 5-4 definitiu amb un gol a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González mostrava la seva satisfacció en declaracions a l'Esport 3. Demà dijous es disputarà el quart partit a Múrcia, on els blaugranes disposaran d'una nova oportunitat per proclamar-se campions. Al Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Mentrestant, ahir al vespre, la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez va golejar per 5-0 l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, va tornar a ser titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo anota un doblet de gols i es converteix d'aquesta manera als 41 anys en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials diferents. El portuguès havia rebut moltes crítiques després del primer partit, però finalment doncs, ha mostrat la seva satisfacció. Jugat també ahir a la nit, Anglaterra 0, Ghana 0. Per la jornada d'avui ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I un apunt final en bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre novament al Palau Blaugrana, forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València i no dir adéu a les possibilitats d'aconseguir el títol.

Dos quarts de nou del matí, després d'alguns petits problemes tècnics per repassar la crònica esportiva, reprenem la resta del bloc informatiu amb normalitat. Esteu escoltant 3CAT Info. Repassem de seguida els temes més destacats d'aquest matí, d'aquesta Diada de Sant Joan.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit. I a partir d'ara ens fixarem també en els efectes de l'onada de calor aquí i en altres països europeus. França, per exemple, va viure ahir el dia més calorós des del 1947. Parlarem dels creadors de continguts literaris a TikTok, els BookTokers, una comunitat que guanya potència, que ha creat la primera agència que els representa i que cada vegada més editorials tenen presents per promocionar els seus llibres. I parlarem també de castells. Avui al migdia, Diada Castellera de Sant Joan a Valls. Ahir en la Diada de Completes ja es van poder veure dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou. En esports, l'Igualada torna a guanyar l'hoquei Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili i a la tanda de penals el cinquè i definitiu partit de la final. Després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del Club de la Noia. I pel que fa al temps, Sant Joan ha assolellat amb algun núvol a baix, al matí al litoral, cel encalitjat i calor intens al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40, tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero. Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El PP i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir. Deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Crònica des de Madrid de la Paula Brujats. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la notietat d'un d'aquests casos, el plus ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur, les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. Un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb un altre cas, el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb els càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades s'han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Avui serà l'últim dia d'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no baixar la guàrdia. Sergi Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
10: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. Això no només aquí, a Europa, es prepara per fer front a una nova jornada de temperatures extremes. França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, des que hi ha registres. Aquest matí, 68.000 habitatges han quedat sense electricitat pels primers talls provocats per aquesta onada de calor que ha deixat temperatures de fins a 43 graus de màxima. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves. Les altes temperatures també afectaran avui Alemanya, que arribarà fins als 40 graus, i també la Gran Bretanya.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això la mateixa setmana que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
11: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa fa 4 anys i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. A Colòmbia, mentrestant, ja han començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, Bogotà, Joan Biosca.
12: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
13: y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garanties a los dos candidatos que les persones poden estar tranquil·les.
12: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
0: I al Perú, la candidata de dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses emissions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
9: 3CAT Info.
0: La comunitat de BookTokers té ja tanta potència que s'han creat la primera agència que el representa i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no crítics literaris, Montse Camps.
14: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
15: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
14: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
16: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
14: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
17: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que veiem que hi ha més inversió.
14: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
0: 8:45 del matí.
9: El temps.
0: Gemma Puig.
18: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
9: Cèl·lules mare. Vida a Mart.
19: immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
20: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
19: Perquè la ciència fa avançar el món.
20: La poma de Newton.
19: També a la plataforma 3CAT.
0: La fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenien era d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per l'acusat. L'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant de la jutge. La platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada.
21: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay tres pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar aquests tres nens. Tarragona, Ricard Boigas.
22: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
23: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
22: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: A Sabadell, la Federació d'Associacions Veïnals denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat Kevi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports a Sabadell.
19: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Line Shine i s'ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten als ordinadors una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc. El govern espanyol avança en els tràmits perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres va aprovar ahir una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya pugui acollir una de les grans plantes d'intel·ligència artificial europees. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte.
19: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició, amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins la programació del Festival Grec de Barcelona. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i enguany compten amb llibrets de Paul Guaix, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomar és el director artístic del Liceu.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística, i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo no vull, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i Opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri. El Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025. Això segons les dades que la consellera de Cultura va presentar ahir al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució. Des de beques per autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per Llegir. La consellera Sònia Hernández ha explicat que els prop de 10 milions d'euros invertits en la lectura l'any passat representen una xifra superior a la pressupostada. El pla continuarà en marxa de cara al 2030 per avançar en el dret de la lectura, consolidar els hàbits lectors en català i enfortir l'ecosistema del llibre. El Pla Nacional del Llibre i Lectura té com a objectius concrets fer que el 76% de la població major de 14 anys llegeixi almenys un cop al trimestre i que el 40% ho faci habitualment en català. Dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la Diada de Completes a Valls. Aquest dimecres, la Colla Vella i la Colla Joves tornaran a actuar, ho faran al migdia, a la plaça del Blat, en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Valls, David Prats.
3: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per Completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Joves ha estat més conservadora la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat arriba una Diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La Diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3 quarts de 12 del migdia a través de 3cat.info.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Falta poc menys de 6 minuts per arribar a les 9 del matí i arribarem amb la crònica esportiva.
19: Esports.
0: Amb l'Au del Serra, Odal, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. L'Igualada torna a aixecar un títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins 29 anys després.
5: Campió! Campió de Lliga!
4: Aquesta és la narració final que en feia Esport 3 d'aquest títol de Lliga. Els igualadins van superar ahir al vespre al Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. L'equip que entrena Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceu.
24: No soc conscient encara del que hem fet, però és que estic molt feliç.
4: Sentim ara un altre dels artífexs d'aquest títol, l'argentí Matías Pascual, en declaracions a Ràdio Igualada.
25: Con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
4: Aquest títol de Lliga té encara més mèrits si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0, guanyant els tres últims partits de forma consecutiva. Aquest és el setè títol de l'Hockey Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit l'últim el 1997.
19: 3CAT Info.
4: En futbol sala, el Barça perd la primera possibilitat d'aconseguir el títol de Lliga després de perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final. L'equip que entrena Javi Rodríguez va començar dominant el partit per 0-2, però els murcians van capgirar-lo establint el 5-4 definitiu amb un gol a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González em fa aquesta anàlisi.
1: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions a Esport 3. Demà dijous es disputarà el quart partit a Múrcia, on els blaugranes disposaran d'una nova oportunitat per proclamar-se campions. Al Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Mentrestant, ahir al vespre, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, va golejar per 5-0 l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, va tornar a ser titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo va anotar un doplet de gols i es converteix d'aquesta manera, als 41 anys, en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials diferents. El portuguès, que havia rebut moltes crítiques després del primer partit, s'expressava així.
6: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hacemos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
4: Jugat també ahir la nit, Anglaterra 0, Ghana 0. Per la jornada d'avui, ha previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I en bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre novament al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València i no dir adéu a les opcions d'aconseguir el títol. Els Blaugrana van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota de dilluns al Palau. L'alè del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València en el cinquè i últim partit.
7: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment i és el que està sent.
4: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Encara a la Lliga ACB, el Girona ha incorporat les últimes hores el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, aquesta matinada, s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on el nord-americà de 19 anys, A.G. Divans, ha estat elegit el número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit Oklahoma en el número 12 i el jugador del València, Sergio de la Rea, que està jugant precisament ara la final de l'ACB, ha estat elegit el número 25 als Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat als Dallas Mavericks. La segona ronda del draft de la NBA s'elegirà la matinada que ve. Tornant al futbol, el Barça ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros aquesta última temporada. Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx. I a la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Mitchell. Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon, com a ajudant, el seu germà Òscar a la banqueta.

Estem sentint els aplaudiments de la bancada del Partit Popular després de la intervenció d'Alberto Núñez Feijóo, on ha demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions, que és una cosa que, en canvi, Sánchez ha defensat que no faran, que tenen la intenció de continuar malgrat aquests casos de corrupció, en alguns casos demostrats, jutjats i condemnats, com el cas Ábalos, i els altres que ha considerat que són doncs, part d'aquesta núvol, aquest fang, que ha dit Pedro Sánchez, de mitges veritats, acusacions falses, l'assetjament, en definitiva, polític a la seva figura i a la seva família. S'allarguen aquests aplaudiments a la intervenció del líder de l'oposició i de seguida sentirem la presidenta del Congrés donant pas a la pròxima intervenció, que continua després de la primera intervenció que ha tingut Pedro Sánchez durant mitja hora. El líder de Vox, Abascal, es dirigeix ara a la tribuna.

les músiques, les cançons del Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: kiss.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Malos tiempos para la lírica.
2: Així som estiu. Músiques.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11 en punt del matí.

Pedro Sánchez assumeix al Congrés la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció i defensa, en canvi, la innocència de l'expresident Zapatero i de la seva família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. Els bombers han fet 1.400 serveis aquesta nit de Sant Joan sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana per incendis urbans de contenidors i petits focs de vegetació. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla per més de 5.000 incidències. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí a la Sénia, al Montsià. El foc ja està estabilitzat, afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementa les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.

Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria de franc. Arrenca Valls, la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller. Està previst que la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls intentin descarregar les seves primeres construccions de gamma extra de la temporada. L'èxit dels booktokers és tan gran que ja hi ha la primera agència que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres. En esports, l'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga després de 29 anys. Els igualadins superen el Liceo a domicili. I a la tanda de penals, el cinquè i definitiu partit de la final, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. Aquest és el sisè títol de la història del club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la final. Demà al vespre els blaugranes tindran una nova oportunitat per assolir aquest títol. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0. Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana. Croàcia guanya per 1-0 el Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà.

les músiques, les cançons del Castelldefels, així som.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Pedro Sánchez assumeix la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció i defensa la innocència de l'expresident Zapatero i de la seva família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. I Junts, per la seva banda, ha proposat a Sánchez que s'aparti del càrrec i que el Congrés nomeni un nou president. Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. A Barcelona ciutat, 90.000 persones han passat la nit a les platges en una revetlla en què hi ha hagut 11 detencions, una de les quals per un apunyalament a la platja de la Mar Vella, amb pronòstic menys greu. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí a la Sénia, al Montsià. El foc ja està estabilitzat, afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. Arrenca a Valls la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller. Està previst que la Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls intentin descarregar les seves primeres construccions de gamma extra de la temporada. L'èxit dels BookTokers és tan gran que ja hi ha la primera agència a l'estat que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre a València al Palau si no vol dir adéu a la Lliga CB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix campions. Si el triomf acaba sent blaugrana, dissabte hi hauria un partit de desempat a València. Aquest partit començarà a les 8 i el podeu seguir a la transmissió que en farem a l'antena de Catalunya Ràdio. Al Mundial de Futbol jugats aquesta matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. El Barça de futbol sala tindrà demà una nova oportunitat per guanyar el títol de Lliga després de perdre ahir el tercer partit de la final amb el Pozo de Murcia per 5-4. Els de Javi Rodríguez, tot i això, continuen dominant la final per 2-1. I el temps fins al migdia, el sol i la calitja seran protagonistes a la tarda també, però les nuvolades poden ser presents al Pirineu i Prepirineu. I al Pirineu no es descarten alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte d'ahir, tret de les comarques de Girona. La calor es mantindrà intensa. 3CAT Info.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Les músiques, les cançons del Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: To molt agre al Congrés aquest matí, en un ambient ja de precampanya electoral, a la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions pels casos judicials al seu entorn. El president del govern espanyol ha promès resistir davant la petició d'eleccions del PP, els laments dels socis d'Esquerres i el cop d'efecte de Junts, que li ha demanat un pas al costat. Madrid, Paula Brujat, Dani Sanzeja, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al PSOE, com el de José Luis Ábalos, però ha demanat no posar-ho tot al mateix sac, defensa la innocència de la seva família i demana també temps per demostrar la de Zapatero. El Partit Popular ha sortit avui aquí a l'atac contra Sánchez, és el número 1 de la corrupció. Li ha dit Feijóo que li ha reclamat un dia més sense èxit que plegui.
4: Por eso limpiamos lo que haya que limpiar y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso.
5: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
6: I Junts ha volgut desmarcar de les crides del PP a sumar-se a una moció de censura i ha sorprès demanant a Sánchez que deixi pas a un altre candidat del PSOE, proposta que el president espanyol ha descartat, tot i que ha hagut de veure com la paciència dels seus socis s'esgota, que el pressionen per complir tots els compromisos de legislatura, però també per donar més explicacions dels casos que l'esquitxen.
7: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
8: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?
1: En aquest context, aquesta tarda, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha d'entregar el passaport als jutjats com a mesura cautelar pel judici que ha d'afrontar el mateix dia que en el judici del cas Kitchen ha declarat l'exxofer de Luis Bárcenas i que s'ha sabut un informe de la UDEF que apunta a un possible cobrament de 200.000 euros de Zapatero per part del govern bolivià per influir sobre una empresa peruana. Ara mateix també estem molt pendents d'un incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, notícia de fa pocs minuts. Afecta vegetació a tocar d'un càmping l'illa i s'ha demanat a la gent que hi és que es confini. Els bombers hi estan treballant. És el que ha donat de si aquest matí, que és de ressaca després de la revetlla de Sant Joan. Tot i les 10.000 trucades que ha rebut el telèfon d'emergències 112, la nit ha estat relativament tranquil·la, sobretot en el marc d'una revetlla. I aquesta hora el que tenim són castells en directe amb la diada de Sant Joan de Valls. Connectem amb la plaça del Blat. Josep Almirall, bon dia.
9: Bon dia, Sant Joan, espectacular, històric, amb les dues colles dels Xiquets de Valls descarregant a la segona ronda el 4 de 9 net, el més matiner vist mai de la temporada castellera. La colla joves també s'ha apuntat al 2 de 9 i la vella al 5 de 9 i tot just ara sentim encara els crets de celebració al 7 de 9. Espectacular.
1: Quan faltin avui 5 minuts per 2:15, arribaran als esports Marcos García amb aquest Barça-València, el tot gira de Catalunya Ràdio, que és el quart partit, i esperem que no últim, de la final de la Lliga ACB de bàsquet.
10: Aquest sí que és un caixa o faixa en tota regla. El Barça ha de guanyar per seguir viu, si el Barça perd, la Lliga pel València. I al Mundial de Futbol, Cristiano Ronaldo es reivindica i aquesta matinada torna a jugar al Brasil.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Aquesta hora molt pendents de rodalies amb diverses línies interrompudes. Equip viari, Manuel García.
11: Bon dia. Sí, ara mateix dues incidències a la infraestructura d'Adif, interrompuda en la circulació entre Barcelona, Sants i Montcada i Reixac per incidència al subministrament elèctric. R2 i R2 Nord i Sud circulen entre Aeroport i Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni. R1 comença i acaba a Granollers Centre. R4 tampoc no circula entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. D'altra banda, l'R3 interrompuda en tot el seu recorregut per un incendi de matolls ja apagat a Granollers Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Es fa servei per carretera carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Les carreteres, en canvi, amb poques complicacions, però hi ha cua a l'AP7 a Freginals, al Montsià, direcció Barcelona, per un accident al carril esquerre, i a la C35 aturants a Can Carbonell, a Caldes de Malavella, direcció Llagostera, per possible incidència.
1: I ara temps pel temps.
2: A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, pendents de la calor i ara mateix també pendents de la situació al Moianès. Per tant, ens interessa molt també si ens pots explicar les condicions en aquesta comarca per aquest incendi que tenim a Sant Quirze Safaja.
12: Bé, doncs ara mateix calor intensa, efectivament, que continua, que es manté avui dia darrer, tècnicament, d'aquesta entrada càlida. Avui les temperatures, però, són 1-2 graus més baixes que les d'ahir. A aquesta hora, tret de punts del nord-est, especialment comarques de Girona. Aquesta tarda algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda. Divendres i dissabte ni tan sols això, sol. I els propers dies la temperatura es desinfla un palet, 1 o 2 graus, ni ho notarem, només els termòmetres. Per esperar un descens més notable i més contundent, potser dimecres, dijous de la setmana vinent. Falta molts dies. Per tant, la probabilitat encara baixa. I finalment, ara mateix el Moianès, humitats al voltant tan sols del 20%, vents al voltant dels 15-20 km per hora i una temperatura, depenent del sector, però al voltant de Sant Quirze Safaja, pròxim als 35 graus.
1: Per tant, Francesc, amb aquella norma del 30-30-30 pel que fa als incendis, excepte el vent, que per sort està per sota d'aquests 30 km per hora, la resta són condicions que afavoreixen el foc, eh?
12: Sí, efectivament és així. Ens diuen els bombers, però, que aquesta norma, els meteoròlegs, ens hem de reciclar i tots plegats ja no la fan servir tant. Amb això dels incendis de sisena generació i d'altres aspectes que ara ens allargarien, aquesta norma ha d'anar decaient en principi. Però sí, humitats baixes, temperatura alta i, a més, molts dies sense ploure, és una molt mala combinació.
1: Doncs estarem pendents. Gràcies, Francesc.
12: Adéu-siau.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 7 minuts de les dues. I com us dèiem, Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Àbalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: És una de les intervencions del dia. Al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol s'aferra, malgrat els escàndols judicials que el rodegen, el mateix dia que la seva esposa haurà de lliurar el passaport al jutjat i després de la condemna a qui va ser el seu home fort, José Luis Ábalos. Sánchez ha denunciat una persecució judicial a la seva família davant d'un PP que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama de corrupció. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, com s'ha defensat Pedro Sánchez?
3: Casos que l'afecten, s'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. No posar-ho tot al mateix sac demana. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res de res.
4: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
3: I l'altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'oferta i la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez ha desvinculat del seu govern, però ha demanat temps i confiança en l'expresident per demostrar la seva innocència.
4: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
3: Sánchez, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant fins al 2027. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo ha passat clarament a l'atac, ha acusat Sánchez de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
5: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor. Señor Starmer, español, usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría, nada más.
3: Però Sánchez ha obviat la crítica, ha girat la truita i ha replicat el líder del PP pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen els populars, com el del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo.
3: Però Feijóo avui tampoc se n'ha sortit, no ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del suport de l'extrema dreta de Vox, d'una Abascal, que ha dit clarament que Pedro Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
1: Doncs això és el que ha donat de si amb aquesta intervenció de Pedro Sánchez i de Feijóo. Avui el que també s'ha fet evident és el desgast de Pedro Sánchez davant la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès proposant al president del govern espanyol que doni pas, que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Seguim al Congrés, ara amb en Dani Sainz de Aja. Dani, com ha rebut Sánchez d'aquesta proposta?
6: El president espanyol l'ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen la proposta de Junts a la necessitat de ser durs i de diferenciar-se de la dreta espanyola, però Míriam Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
8: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
6: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions avançades, però sí que ha advertit a Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la por a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
1: És un debat, gràcies Dani, que també ha ressonat fora del Congrés. Perquè, Maria Guixà, els bisbes espanyols també pressionen Sánchez perquè convoqui eleccions.
14: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
15: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si és que se puede mantener la situació actual.
1: I a tot això, fa molt poca estona hem conegut un nou informe de la UDEF, la Unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, que assenyala Zapatero. I aquest escrit, Maria, apunta que l'expresident espanyol va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant el govern de Bolívia.
14: Segons la UDEF, Zapatero va cobrar aquests diners a través d'una empresa interposada.
1: I enmig de tot plegat, encara més coses, perquè aquesta tarda està citada Begoña Gómez, el jutjat és la dona de Pedro Sánchez, i el jutge Juan Carlos Peinado li demanarà a les 6 de la tarda el passaport.
14: Sí, és una de les mesures cautelars que el jutge instructor li va imposar dissabte després d'enviar a judici la dona de Sánchez per tràfic d'influències, corrupció, malversació i també apropiació indeguda. La dona de Sánchez entrarà pel garatge per evitar un escarni públic mentre espera que l'Audiència de Madrid freni les mesures interposades pel jutge Peinado. Mentrestant, també l'Audiència Nacional, ho deies a portada, ha reprès avui el judici del cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni a periodistes.
16: O alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
14: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat.
1: Mig minut i serà un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens ocupem d'aquest incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha obligat, de moment, a evacuar un càmping.
2: Catalunya Ràdio. T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
17: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Aquest estiu fes la millor jugada.
19: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
18: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
19: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
20: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
25: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
26: Jo infinit, no, més que infinit.
25: Més que infinit?
26: Sí!
27: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
28: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia.
1: Ara passen dos minuts d'un quart de tres, us dèiem abans de la publicitat, un incendi a Sant Quirze Safaja ha obligat a confinar, us hem dit evacuant, realment han confinat aquest càmping l'illa de Sant Quirze Safaja, el Moianès, és per un incendi on ara mateix hi treballen 5 dotacions terrestres i també un mitjà aeri. A aquesta hora podem saludar l'alcalde de Sant Quirze, Carlos Lupiáñez. Senyor alcalde, bon dia, bona tarda.
29: Bon dia per dir alguna
1: cosa. Quina és la situació ara mateix? Sentim aquest helicòpter que treballa de fons a la pilota de bombers i llegim que el foc està cremant en ascendent i en alta intensitat. Per tant, situació preocupant.
29: Sí, ara mateix, la veritat és que tampoc no tenim molta informació. Jo estic aquí a peu de carretera, tinc els ADFs, l'helicòpter que va sobrevolant, es continuen veient columnes de fum una mica intenses. Això vol dir que encara tenim foc. No sabria dir perquè encara no tenim clar la situació com va desenvolupant-se. Això comença a la cruïlla d'on hi ha el càmping està per sota, i això agafa muntanya amunt. I el problema és que el vent corre una mica de vent i aquest vent va pujant i va empenyent una mica tot el foc cap amunt.
1: Ara la previsió meteorològica, en Francesc Mauri ens explicava aquest vent de 15 km per hora, també una situació d'humitat baixa i de temperatura per sobre dels 30 graus. És un còctel que, tot i que en Francesc mateix ens deia que amb els focs nous doncs ja no és tan determinant com abans, però sí que sabem que, òbviament, és preocupant. Ens pot descriure una mica quin és el tipus de zona que s'està cremant, també per poder imaginar-nos quin pot ser el desenvolupament els pròxims minuts i hores?
29: Sí, el foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
1: Clar, estem molt a prop aquí del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. De fet, estem en aquest parc natural. No sé si el foc corre precisament en aquesta direcció, perquè aquesta carretera que vostè ens assenyala és la que va cap a Centelles, si no m'equivoco.
29: Exacte, exacte. Això és la carretera que va cap a Centelles. Aquí tenim per sobre Sant Martí Centelles, que és cap a la direcció on aniria el foc, en aquest sentit.
1: Per tant, està cremant, per qui, per exemple, conegui una mica la zona, per on passa el recorregut de la Matagalls-Montserrat.
29: Exacte, perfectament, és aquest tram. Doncs, és el de Matagalls-Montserrat, just abans d'arribar a peu de carretera.
1: Doncs n'estarem pendents, una zona complicada, però no tant com si estigués anant cap a la zona del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra del Bac. Senyor alcalde, gràcies, bona tarda.
29: A vostès, bona tarda.
1: Tenim més arguments informatius. De fet, Clàudia Serra, aquest no és l'únic incendi de què hem estat pendents les últimes hores.
0: No, els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat ja a les arcades de Menàrguens, a la Noguera, que afecta poc menys d'una hectàrea de vegetació agrícola i a 6 dotacions terrestres. Aquest matí també s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià, que ja està controlat. També està estabilitzat el foc de la Serra de Gurb, a Tremp, que es va iniciar ahir a la tarda, i encara un últim foc durant les últimes hores, que ha afectat en aquest cas un jardí particular en una casa de la urbanització El Muntanyà, Ceba, a la comarca d'Osona. Aquest ja està extingit. Recordem que avui hi ha 132 municipis de 12 comarques que tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis.
1: Doncs aquesta és la situació. L'endemà d'una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, però de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos d'Esquadra, més, han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena. En aquest cas, un dels detinguts és Marriera per un apunyalament a la platja.
3: Així és, balanç positiu d'aquesta nit intensa pels equips d'emergència i també de neteja. Els bombers han atès una cinquantena d'incidents més que l'any passat, però cap de greu, com deies. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
4: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que vam passar d'uns 1.350 a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, contenir i urbans.
5: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
4: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
3: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres. El sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, ha explicat que el cas més greu ha estat un apunyalament a la platja.
7: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada, que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva, no hi ha perill per la seva vida.
3: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja van recollir prop de 70 tones de deixalles.
1: I de les últimes hores també us expliquem que han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i fugir sense ajudar-lo. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
9: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a un quart de nou del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: I com sentiu, si és Sant Joan, també us parlem de castells, perquè a Valls hi ha la primera gran diada castellera de la temporada i, a més, pel que ens ha estat explicant durant tot el matí en Josep Almirall, ha estat una primera cita d'aquelles que ja comencen molt bé. Anem cap a la plaça del Blat. Josep Almirall, què està passant?
10: Bon dia. Doncs mira, la Colla Vella està rubricant amb el Pilar de Vuit, que just ara acaba de carregar aquesta...

0: descarregat el 4 de 9 net. A la tercera ronda, atenció, el 2 de 9, el primer que aconsegueixen enguany, i s'han acomiadat amb el Pilar de 6. Una diada de Sant Joan que aquí al mig de la plaça el sol hem passat a 35 graus i mig de temperatura.
1: Doncs ja ho veieu en el fons i en la forma, les paraules que fa servir en Josep Almirall per la diada estratosfèrica i històrica i també amb el to de la seva narració, que realment està sent una enorme primera cita del calendari castellà. Ara falten 5 minuts per 2 quarts. És temps dels esports. Marcos García buscareu igualar també aquesta èpica en totes les transmissions esportives.
2: Tant de bo sigui estratosfèric i històric a partir de les 8 del vespre aquest Barça-València, quart partit de la final de la Lliga ACB. Ja sabeu, l'equip de Xavi Pasqual vol forçar el 5è partit que jugaria dissabte a València. Perquè això passi, ha de guanyar el Barça. Si guanya, hi haurà 5è partit en cas de victòria al València. L'equip de Pedro Martínez serà campió. Ernest Macià, bon dia.
3: Doncs sí, Marcos, bon dia. El Barça juga avui l'últim partit de la temporada al Palau Blaugrana. Serà el penúltim si guanya i serà el que tanqui la temporada de l'equip i de molts dels jugadors que avui podrien jugar l'últim partit amb samarreta blaugrana, com és el cas de Tomas Satoranski, Jan Veseli o també de Nico Laprovittola. El Barça recuperarà Juan i Marcos respecte a l'últim partit. El jugador va fer-se un esguinç en el partit el cap de setmana i va ser baixa fa 48 hores, però avui podria tornar en detriment de Juan Núñez. Els jugadors saben que per tenir opcions de victòria, recordem l'últim partit 80-88 al Palau, després de remuntar 18 punts, necessiten fer com a mínim el mateix a la pista i a la grada. Miles Cale.
4: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit.
5: Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
3: En cas de guanyar, el Barça forçaria el desempat aquest proper dissabte. Les entrades estan totalment venudes per aquest partit que comença a les 8, però que des d'uns minuts abans tindrà ja el seguiment del Tot Gira.
2: Exacte, Ernest, moltes gràcies. Avui també és un dia clau al Mundial Masculí de Futbol. Doncs sí, perquè al Mundial tenim un ull posat als partits de matinada i també un altre a les cites de les properes hores. A les últimes hores s'ha reivindicat en Portugal Cristiano Ronaldo i al Mundial dels Estats Units hi tenim amb Mèxic i Canadà la Sònia Gelmà.
6: Portugal i en concret Cristiano Ronaldo havien rebut moltes crítiques després de l'empat amb el Congo. Ahir, després de golejar Uzbekistan per 5-0, amb 2 gols del veterà davanter, Cristiano mirava a càmera repetint "I'm back". I un cop atornat, també ha arribat el moment de tornar les factures.
7: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hicimos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
6: Amb aquest doplet, Cristiano es converteix en l'únic futbolista que ha marcat en 6 mundials i s'apunta a la llista de golejadors del campionat, liderada per Messi, amb 5, i seguit d'Mbappé i Haaland amb 4 cadascun.
2: Per avui tenim previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà tancaran la primera fase del grup B, tots dos a les 9 del vespre, i a la mitjanit el grup C, Marroc, Haití, Escòcia, Brasil, sentim el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
8: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede un juego de Marruecos contra Haití.
2: El grup A en aquest Mundial també unificada a les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca, Mèxic. En futbol sala, el Barça té demà dijous a Múrcia una nova ocasió per proclamar-se campió. De moment domina la final per 2-1, en parla Sergio González, l'ala del Barça.
9: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim 2 bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
2: Aquest Pozo Barça de demà, que és quart partit de la final, es jugarà demà, com diem, a 8:15 del vespre. Avui l'Igualada celebra que és campió de Lliga una altra vegada, la Lliga d'Hoquei Patins, i

0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. En aquesta hora estem destacant que Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos o Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. També us hem explicat que han detingut un menor de 17 anys que haurien vestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. A partir d'ara, entre altres qüestions, us explicarem la gran diada castellera que s'està vivint a Valls per la Diada de Sant Joan. La Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls descarreguen grans construccions com ara el 4 de 9 net. Titulars d'esports.
1: El Barça Bàsquet necessita una victòria a partir de les 8 del vespre. És el quart partit de la final de la Lliga CB, avui contra el València. Els blaugranes, ja sabeu, perden de moment aquesta final, 2-1. Si guanyen avui, forçaran el cinquè i definitiu partit a València dissabte. En cas de derrota, el Barça aleshores faria que el València fos directament campió.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de sol amb nuvolades que poden ser presents al Pirineu i Prepirineu sense descartar alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte d'ell, tret de les comarques de Girona. La calor es mantindrà intensa els pròxims dies. Bona tarda. Us saluda i us informa Òscar Callau en aquestes hores de la tarda. Comencem amb el relat polític perquè Pedro Sánchez s'ha aïllat dels casos de corrupció i d'Ábalos i de Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i ha acusat l'oposició d'instal·lar un relat fals.
2: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es...
0: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Ens ho explica des de Madrid, Paula Bruixats.
3: No ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
2: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
3: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà que insinua que són l'ofer o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
2: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
3: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
3: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen al PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí... Hoy mismo.
3: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: A tot això, aquesta tarda està citada al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol. La UDEF, la Unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que es queixa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni a periodistes.
5: Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
0: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat. I d'altra banda, els bisbes espanyols han pressionat Sánchez avui per convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
6: Pues esta tarea de ellos tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: El portaveu ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. @3catinfo, ràdio d'informació 24 hores.
0: 2:15 de 3 de la tarda, Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Miquel López, que és inspector dels bombers de la Generalitat.
8: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que vam passar d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, pues, contenidors i urbans.
9: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
8: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja es ve ser l'habitual.
0: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres on no s'ha registrat cap víctima mortal. El sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut també una desena de persones, una d'elles per un apunyalament a la platja, com explica el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
10: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït en la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
0: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera al Segrià i fugir sense ajudar-lo. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria embestit. Lleida, Estela Bosoms.
9: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:15 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: Temps ara per la crònica internacional. L'exèrcit rus continua ocupant territori del Donbass a Ucraïna, malgrat la pressió aèria dels ucraïnesos a Rússia. Ara ha aconseguit entrar a Kostiantynivka, un dels tres últims bastions de les tropes de Zelensky al Donbass, a banda de Kramatorsk i Sloviansk. Ara bé, els experts creuen que la imminent captura d'aquesta ciutat no accelerarà el desenllaç del conflicte, que està entrant en una nova fase amb cada vegada més víctimes civils. Moscou, Cristina Solías.
11: Els soldats russos ja han exhibit banderes per demostrar que s'han infiltrat a Kostiantynivka. Són els que han aconseguit superar el mur defensiu de drons ucraïnesos i estan obligant les tropes de Kiev a recular. Un dels analistes militars russos més influents, Ruslan Leviev, explica des de l'exili que la caiguda d'aquesta ciutat és inevitable, però que Rússia n'haurà de pagar un preu molt alt. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Estic absolutament segur per experiència que caldran milers, potser més de 10.000 soldats morts a les forces russes abans que la ciutat sigui finalment capturada.
11: Tot i això, no preveu que l'exèrcit rus pugui conquerir tot el Donbass fins d'aquí a 2 o 3 anys. I com que no hi haurà avanços significatius al front, Leviev vaticina que passarem d'una guerra terrestre a una guerra aèria que s'acarnissarà amb la rereguarda.
12: Serà un cicle interminable en què caldrà respondre a cada agressió de l'enemic i hi haurà atacs constants contra les ciutats. Els mateixos drons que van ajudar a aturar més o menys l'avanç estan matant ara cada cop més civils a banda i banda de la línia de front. En altres paraules, la guerra s'està alentint però esdevé molt més sagnant.
11: Aquest any està sent el més mortífer pels civils, tant a Ucraïna com a Rússia. A Zelensky i a Putin els és més fàcil atacar les ciutats enemigues que no pas defensar les pròpies. És a dir, no poden estalviar el patiment al seu poble, però sí que els ofereixen la satisfacció moral de saber que l'altre també ho està passant malament. Una estratègia de desgast molt perillosa perquè ni porta la victòria ni és fàcil d'aturar.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern ha posat en marxa a partir de demà una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents o bé lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
7: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
7: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
7: També a la plataforma 3CAT. El temps.
0: De seguida sentim la crònica del temps amb Francesc Mauri.
14: A aquesta hora, alguns punts de ponent ja freguen els 40 graus. Destaquen avui valors més elevats que ahir, 1 o 2 graus a les comarques gironines, com a excepció, perquè en general el termòmetre se situa 1 o 2 graus per sota. tot i que hi ha excepcions. Va frenant l'onada de calor, avui tècnicament encara hi som, els propers dies ja no, demà difícilment cap indret de Catalunya arribarà als 40, però la calor continuarà clarament per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, molt intensa, i aquesta tarda domini del sol amb alguns ruixats al Pirineu, algun nucli tempestuós. Demà la tarda de forma molt aïllada i ni tan sols això, amb sol contundent tot el dia i a tot arreu, divendres i dissabte.
0: L'àrea de servei a 3Cat Info, que continua amb el trànsit. Mariluz García, bona tarda. No tenim disponible aquesta connexió.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tornem cap a Valls, quan són 3:45 de la tarda en aquesta jornada castellera.
15: Hola, què ha passat?
0: De la Diada de Sant Joan, que ens està seguint el Josep Almirall. Bona tarda.
16: Bona tarda. Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La vella ha descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat al 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la vella i cap caiguda de les joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Parlem ara de literatura i cultura digital amb Montse Camps.
17: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
18: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària o una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
17: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
19: Si et mires la majoria de prescriptors, el que recomano... Un, dos...
20: Amb la gran revetlla d'aquesta nit passada, l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit, amb grups i artistes com 30 UFAM, Cupido o Venus, s'ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
21: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball, amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido... i amb la gran projecció també dels Floc Dronar, de l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
20: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a la Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.

0: però depèn de tu, però depèn de tu. El Festival Ítaca Sant Joan ha reunit 15.000 persones en les 3 jornades de concerts a la platja Gran de l'Estartit i que es va tancar ahir amb la tradicional Gran Revetlla, una edició que el consolida com una de les grans cites musicals de l'inici d'estiu i permet revalidar el model de festival segons el seu director artístic. Ens ho explica tot plegat des de Girona, Maria Rovira.
1: Amb la gran revetlla d'aquesta nit passada, l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit, amb grups i artistes com 30 Ufam, Cupido o Venus, s'ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
2: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball, amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido, i amb la gran projecció també dels Floc Dronar, de l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
1: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.

0: Aquests dies de festes majors, les calorades, cada vegada més freqüents, estan obligant a modificar horaris i costums. A Valls, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes de Sant Joan i Sant Pere, ja s'hi estan fent canvis. Ja és una cosa que anirà a més. Ens ho explica des de Tarragona, Manel Sastre.
1: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
2: Potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
1: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
3: No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants d'aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni.
1: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
0: Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
4: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
5: Esports.
0: Amb Marcos García, fins a les 3 en punt. Bona tarda.
6: Doncs som-hi, bona tarda. El Barça Bàsquet buscarà aquest vespre. Ho farà novament al Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre, forçar el 5è i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. A hores d'ara, abans d'aquest quart partit, la sèrie arriba 1-2 favorable a l'equip València. Per tant, situació adversa per al Barça Bàsquet, l'equip de Xavi Pasqual, que ha de guanyar avui, si no vol dir adéu a les opcions d'aconseguir encara aquest títol. L'equip Blaugrana perden de moment aquesta final, com diem, 2-1, després de la derrota dilluns al Palau Blaugrana. És a dir, el València ha tornat a recuperar el factor pista. Ha fet declaracions a les últimes hores l'alè nord-americà del Barça, Miles Cale. En primer cas, posa en rellevància que aquest és un partit absolutament de caixa o faixa, el sentim.
7: És un partit de vida o mort, ho hem de deixar tota la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
6: El jugador fonamental d'aquesta sèrie a hores d'ara per al València està sent el dominicà, l'anotador dominicà Jan Montero. Si vol evitar el Barça que l'equip valencià guanyi la Lliga, diu Miles Cale que es tracta de fer una defensa molt sòlida sobre el jugador fonamental del València.
7: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
6: Aquest Barça-València començarà, com us diem, a les 8 del vespre. El transmetrem, com sempre, al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, encapçalada per l'Ernest Macià, amb els comentaris de la Carme Lloberes, i també el farem a la plataforma 3CAT. Això pel que fa al bàsquet d'aquí a casa, però a l'NBA, una mica més lluny, la passada matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft dels Estats Units. L'alè nord-americà de només 19 anys, AJ Divanza, ha estat elegit, triat el número 1 del draft pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha triat Oklahoma City Thunder amb el número 12 d'aquest draft, i el jugador del València, que a hores d'ara està jugant justament la final de la Lliga CB entre el Barça i el València, es tracta de Sergio de la Rea, que precisament, com us diem, està jugant aquesta final, ha estat triat el número 25. En aquest cas, en primera instància, a de la Rea l'han triat els Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat cap a Dallas Mavericks. La propera matinada tornarem a tenir atenció a l'NBA perquè hi haurà en marxa la segona ronda del draft. Finalitzem el bàsquet i anem cap al Mundial de Futbol. Jugats la passada matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República del Congo 0. Per la jornada d'avui hi ha previstos partits fonamentals. Per un cantó, tancarà la primera fase el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà. Aquests dos partits es jugaran a les 9 del vespre i, com diem, quedarà definit de manera definitiva, ja decisiva, aquest grup B. A la matinada que ve es jugaran també els grups, els últims partits dels grups C i A. El grup C, a la mitjanit, dos partits, el Marroc contra Haití i Escòcia contra el Brasil. Sentim, doncs, el seleccionador brasilè de futbol, que és Carlo Ancelotti.
5: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grup, entonces, no vamos a pensar que pode o jogo de Marroc contra Haití.
6: Això a la mitjanit. Una mica més tard, de matinada ja, el grup A, a partir de les 3 de la matinada, dos partits per tancar grup. Sud-àfrica contra Corea del Sud i República Txeca contra Mèxic. Mèxic, ja sabeu, és un dels organitzadors d'aquest Mundial i el seu seleccionador és l'ex de l'Espanyol, Javier Aguirre.
8: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana. Si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
6: Encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la primera temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, el grup 2, juntament amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Del poliesportiu arrenquem amb informació de motor, perquè al Mundial de MotoGP seguim tenint novetats amb modalitat de Mercato. Ducati informa que Pecco Bagnaia no seguirà l'equip oficial la propera temporada. Obre la porta, doncs, amb que Marc Márquez tingui nou company i, de fet, serà el murcià Pedro Acosta. Bagnaia ha format part 6 anys de l'equip oficial Ducati, amb què ha guanyat 2 títols mundials i, com diem, el nou company de Marc Márquez serà el murcià Pedro Acosta. Encara en poliesportiu, l'Igualada celebra la Lliga, la va aconseguir ahir contra el Liceu després de 29 anys de no fer-ho. A més, en handbol, 4 jugadors del Barça surten al millor equip de la temporada a Europa, triats per la EHF, són Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch. I rematarem els esports parlant de futbol sala. El Barça tindrà demà, dijous, a Múrcia, una nova ocasió per proclamar-se campió de Lliga. Ahir va perdre el primer matchball davant del Pozo, 5-4, va perdre contra els murcians. Demà, al quart partit, si el Barça guanya, serà campió.
9: Trescat Info.
10: Són les 3. Dotze dotacions terrestres i dos helicòpters dels bombers treballen aquesta hora en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc és a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera BB-U341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. Avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat a les persones que són a dins. També des de fa poca estona està actiu un foc a la zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i ho proposa Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè li agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat, mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, a la comarca del Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Gran diada castellera de Sant Joan a Valls. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls es carreguen grans construccions, com per exemple el 4 de 9 net. I Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles, per un apunyalament a la platja.
9: Esports.
10: De l'actualitat esportiva destaca que el Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre al València al Palau si no vol acomiadar-se de la Lliga ACB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix ja campions. A les 8 del vespre, Barça-València, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia. I del temps, tarda, amb sol, amb nuvolades, que també poden ser presents al Pirineu i Prepirineu, i també al Pirineu no es descarta en cap cas que arribi algun ruixat. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte ahir, tret de les comarques gironines. Una calor que, això sí, es mantindrà intensa els pròxims dies.
9: Trescat Info.
10: Què tal? Bona tarda. Passen 3 minuts de les 3 del migdia. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar el més destacat d'aquest dimecres, diada de Sant Joan, 24 de juny del 2026. Hem de començar parlant dels incendis perquè hi ha 19 dotacions terrestres i 3 helicòpters dels bombers que treballen ara mateix en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. El foc s'ha iniciat a tocar del càmping Lilla i talla la carretera BB-1341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. El foc avança en direcció contrària al càmping. Tot i això, s'ha confinat les persones que són a dins i també les d'un restaurant a tocar de la zona. Carlos Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
11: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
10: Són declaracions de Lupiáñez al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. També des de poca estona hem de destacar que hi ha actiu un foc, en aquest cas en una zona de difícil accés a Isil, a la comarca del Pallars Sobirà. L'incendi crema en direcció contrària al poble i dues dotacions terrestres i una altra d'aèria són a la zona combatent-lo. Els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat a les arcades de Menàrguens, a la Noguera, que afecta poc menys d'una hectàrea de vegetació agrícola. En aquest cas hi ha 6 dotacions terrestres. També aquest matí s'ha declarat un foc a la Sènia, el Montsià, que tot i així ja està controlat. 3 hectàrees han quedat afectades i també està estabilitzat el foc de la serra de Gurb, a Tremp, que es va iniciar ahir la tarda. 3 dotacions terrestres i també una d'aèria són al terreny afectat d'unes 5 hectàrees. Durant les últimes hores, els bombers també han extingit un foc que s'ha iniciat en un jardí particular, en aquest cas en una casa de l'urbanització El Muntanyà, a Ceba, la comarca d'Osona. 132 municipis d'una dotzena de comarques tenen avui actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. Aquestes comarques són les Garrigues, l'Anoia, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra i el Segrià. Aquesta onada de calor s'allarga encara durant tot el dia d'avui. Obrim plana política quan passen 5 minuts de les 3. Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Ábalos i de Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
12: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar.
10: Durant la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emprat cap cas de corrupció davant el PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
13: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
12: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
13: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
12: I su trayectoria política explica la confiança que me merece a mi personalment.
13: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
14: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
13: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
12: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
14: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí. Hoy mismo.
13: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
10: I no ens movem de Madrid, perquè avui, davant d'aquest escenari, s'ha fet evident el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que doni un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se alhora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
16: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
15: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
17: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
18: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
15: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que compartix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
10: I a tot això, aquesta tarda està citada també al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar en aquest cas el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol. La UDEF, que és la unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, també l'Audiència Nacional s'ha represa aquest matí el judici pel cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat o no recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni tampoc a periodistes.
19: Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro de...
10: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser en aquest cas assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar les ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat. A tot això, els bisbes espanyols també pressionen Pedro Sánchez a convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
20: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
10: A tot això, avui, diada de Sant Joan, venint d'una revetlla que està moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
21: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 doncs, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, doncs, contenidors i urbans.
15: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
21: Sí. Bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
10: A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut també una desena de persones, una d'elles per a un apunyalament a la platja, com explica el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
22: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva, no hi ha perill per la seva vida.
10: En total, unes 90.000 persones van passar ahir la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles. Abans d'obrir àrea de servei, encara tenim temps d'explicar-vos que els socorristes, precisament, demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges del país. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen, fins i tot, convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts, una referència que, segons Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny ara mateix de la realitat en moltes platges catalanes.
4: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
10: Recordem que des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort ja 4 persones ofegades a les platges catalanes. I també de la crònica de successos han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i fugia, a més, sense haver-lo ajudat. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria investit. Lleida, Estela Busoms.
23: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N-230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
10: En punt, 3:45 de la tarda. Moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info d'entrada per fer un cop d'ull a com estan les carreteres i els transports públics del país. Ho fem amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres, de moment, en general, força tranquil·les. Només dues incidències. L'autopista AP7, amb un sol carril obert, un carril tallat a l'altura de Freginals, al Montsià, en sentit nord, perquè retiren els vehicles que han tingut un accident aquest migdia que estan ocupant el carril de l'esquerra. Recordem que es manté tallada per l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, la B-3 13-41 en totes dues direccions. Al transport públic sí que hi ha més complicacions per diverses incidències a la infraestructura que de DIF que afecten Rodalies. Per una incidència al subministrament elèctric, els trens de les línies R2 i R2 Nord i Sud circulen entre Aeroport i Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni, mentre que no circulen entre Sants i Montcada i Reixac. Els de l'R11 comencen i acaben a Granollers Centre, no s'acosten a l'àrea de Barcelona. Cal agafar en aquest punt la línia R2 Nord. La línia R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. En tots aquests casos, Renfe recomana fer servir mitjans de transport alternatius. Per la seva banda, la línia R3 es manté interrompuda des d'aquest matí en tot el seu recorregut a causa d'un incendi de matolls ja apagat a l'altura de Granollers-Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això s'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Més informació d'aquí a 30 minuts.
10: Gràcies, Mareu Lluís. Bona tarda.
24: Bona tarda.
0: El temps.
10: La previsió de la meteo amb el Francesc Mauri.
1: A aquesta hora, alguns punts de ponent ja freguen els 40 graus. Destaquen avui valors més elevats que ahir, 1 o 2 graus a les comarques gironines, com a excepció, perquè en general el termòmetre se situa 1 o 2 graus per sota, tot i que hi ha excepcions. Va frenant l'onada de calor, avui tècnicament encara hi som, els propers dies ja no, demà difícilment cap indret de Catalunya arribarà als 40, però la calor continuarà clarament per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, molt intensa, i aquesta tarda domini del sol amb alguns ruixats al Pirineu, algun nucli tempestuós. Demà la tarda de forma molt aïllada, i ni tan sols això, amb sol contundent tot el dia i a tot arreu, divendres i dissabte.

0: Passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Seguim a 3Cat Info repassant qüestions destacades d'aquest dimecres 24 de juny del 2026. Ara per fer un cop d'ull a l'àmbit internacional i explicar-vos que l'exèrcit rus continua ocupant territori del Donbass, a Ucraïna, malgrat la pressió aèria dels ucraïnesos a Rússia. Ara ha aconseguit entrar a Kostiankivka, un dels últims bastions de les tropes de Zelensky al Donbass, a banda de Kramatorsk i de Sloviansk. Ara bé, els experts creuen que la imminent captura d'aquesta ciutat no accelerarà en cap cas el desenllaç del conflicte, que està entrant en una nova fase amb cada vegada més víctimes civils. És una crònica des de Moscou de la Cristina Solies.
1: Els soldats russos ja han exhibit banderes per demostrar que s'han infiltrat a Kostiankivka. Són els que han aconseguit superar el mur defensiu de drons ucraïnesos i estan obligant les tropes de Kiev a recular. Un dels analistes militars russos més influents, Ruslan Leviev, explica des de l'exili que la caiguda d'aquesta ciutat és inevitable, però que Rússia n'haurà de pagar un preu molt alt. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Estic absolutament segur per experiència que caldran milers, potser més de 10.000 soldats morts a les forces russes abans que la ciutat sigui finalment capturada.
1: Tot i això, no preveu que l'exèrcit rus pugui conquerir tot el Donbass fins d'aquí a 2 o 3 anys. I com que no hi haurà avanços significatius al front, Leviev vaticina que passarem d'una guerra terrestre a una guerra aèria que s'acarnissarà amb la rereguarda.
2: Serà un cicle interminable en què caldrà respondre a cada agressió de l'enemic i hi haurà atacs constants contra les ciutats. Els mateixos drons que van ajudar a aturar més o menys l'avanç estan matant ara cada cop més civils a banda i banda de la línia de front. En altres paraules, la guerra s'està alentint però esdevé molt més sagnant.
1: Aquest any està sent el més mortífer pels civils, tant a Ucraïna com a Rússia. A Zelensky i a Putin els és més fàcil atacar les ciutats enemigues que no pas defensar les pròpies. És a dir, no poden estalviar el patiment al seu poble, però sí que els ofereixen la satisfacció moral de saber que l'altre també ho està passant malament. Una estratègia de desgast molt perillosa perquè ni porta la victòria ni és fàcil d'aturar.
0: Per cert, que Ucraïna ha atracat amb drons la principal central elèctrica de la península de Crimea, ocupada per Rússia. A més, l'exèrcit ucraïnès ha fet aquesta matinada també una quarantena d'atacs contra objectius situats en territori rus i han mort 3 persones. Entre aquests atacs també hi ha plantes de processament de gas i heli a la regió russa d'Orenburg. De fet, els últims dies, diversos atacs han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la crisi de carburants. Coincidint amb tot això, el president rus, Vladimir Putin, ha dit que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Canviem ara de qüestió, obrim crònica cultural perquè ens hem de situar a Valls, a l'Alt Camp, i parlar-vos de la gran diada castellera de Sant Joan. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit avui descarregar ja 4 de 9 nets, per exemple, una gran fita pel que fa de temporada castellera. Anem cap a Valls, una crònica del Josep Almirall.
3: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La Vella descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que una parella de pagesos de Lleida reclamen al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar. Lleida, Estela Busoms.
4: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juner de les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que el maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, el principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
0: Esports. Els minuts que ens separen des d'ara fins a 3:45, 6 minuts pràcticament que dediquem a l'actualitat esportiva i ho fem amb el Marcos García. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda, Maria. Avui molt amatents al que faci el Barça Bàsquet. Buscarà aquest vespre i novament al Palau Blaugrana forçar el 5è i que seria definitiu partit de la final de la Lliga CB. Ja sabeu, és una final contra el València. Si el Barça perd avui, dirà adeu a les opcions d'aconseguir el títol. L'equip blaugrana perd de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final, després de la derrota de dilluns al Palau. Aleshores, abans d'aquella derrota de dilluns, l'equip blaugrana de Xavi Pascual havia recuperat el factor pista, l'ha tornat a perdre. Parla d'aquest partit de caixa o faixa, d'aquest partit definitiu, el nord-americà del Barça, Ale Miles Cale. Do or die game, and we got the...

0: del draft, ja sabeu, els jugadors que són triats pels equips de cara a futur. L'alè nord-americà de només 19 anys, AJ Devance, ha estat triat el número 1 pels Washington Wizards, que tenien aquesta primera opció. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara, que ha jugat a la categoria universitària aquest últim any, l'ha triat Oklahoma City Thunder amb el número 12 del draft. I el jugador del València, que està disputant justament la final de l'ACB contra el Barça, Sergio de la Rea, ha estat triat pels Lakers en el número 25 d'aquest draft, però finalment ha acabat sent traspassats a Dallas Mavericks. En aquesta NBA la propera matinada tindrem encara activitat perquè es triarà la segona ronda del draft. D'aquí, d'aquesta actualitat del bàsquet, anem doncs cap al Mundial. Al Mundial tenim un ull posat en allò que ja ha passat a les últimes hores i allò que passarà a les properes. Jugats aquesta passada matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, el Congo 0. Per la jornada d'avui, partits fonamentals, perquè veureu que es juguen partits unificats, jornades unificades en els diversos grups. Tanca en fase del grup B a les 9 del vespre aquests dos partits a l'hora per acabar de definir grup. Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. Com diem, tots dos a partir de les 9 del vespre. Ja de matinada i de nou en jornada unificada es resoldran els grups C i A. El grup C, a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Sentim protagonista. Carlo Ancelotti és el seleccionador brasiler de futbol. El sentim.
1: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grup, entonces... No vamos a pensar que pode o jogo de Marroc contra Haití.
0: Tres hores després, a les 3 de la matinada, doncs, quedarà resolt el grup A d'aquest Mundial masculí de futbol amb aquests dos partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. Ja sabeu que els mexicans són un dels països anfitrions i el seu seleccionador va passar per l'Espanyol és Javier Aguirre. El sentim també.
2: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
0: Encara en futbol, però més a prop de casa, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans d'aquesta categoria, que són l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, han quedat al grup 2, juntament amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. El poliesportiu l'arrenquem amb el futbol sala. El Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat per ser campió de Lliga. A hores d'ara domina la final per 2-1, però ahir va perdre contra els murcians, contra el Pozo, 5-4. Sentim l'ala blaugrana Sergio González.
3: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res. Havíem guanyat els dos al Palau i doncs, gràcies a això tenim dues bales més que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
0: Com diem, demà a la tarda, el quart partit, que també podria ser definitiu per l'equip blaugrana, de nou es jugarà a Múrcia. El poliesportiu segueix en motor perquè al Mundial de MotoGP tenim notícia, continuen els anuncis. Ducati ha informat aquest matí que Pecco Bagnaia no seria a l'equip oficial la propera temporada. Ja sabeu que Bagnaia és company de Marc Márquez enguany i tot obria la porta a canvi de company per a Marc Márquez. Doncs sí, efectivament, serà Pedro Acosta, el pilot murcià. Bagnaia ha format part 6 anys de l'equip oficial Ducati, amb el que ha guanyat dos títols mundials, i Ducati informa que Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez. En hoquei patins, avui l'Igualada torna cap a casa, ho fa amb el títol de Lliga a la butxaca. Ahir va guanyar la Lliga a la pista del Liceo. 29 anys després, els igualadins van superar i el vespre Liceo a la tanda de penals. Era el cinquè partit i definitiu. I rematarem els esports amb handbol. Quatre jugadors del Barça que han estat aquesta temporada al Barça formen part de l'equip ideal triat per la EHF. Es tracta de Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch.

En punt 2:15 de la tarda d'aquest dimecres de Sant Joan, repassant alguns dels arguments més destacats d'aquesta jornada, centrar-nos d'entrada en l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on hi estan treballant 19 dotacions terrestres i 5 d'aèries dels bombers de la Generalitat per combatre el foc de vegetació que s'ha declarat i que avança amb intensitat. Un foc que és a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera que connecta Sant Feliu de

0: Codines amb Centelles. S'avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat les persones que són a dins i també les d'un restaurant a tocar de la zona. També de la política, destacar que Pedro Sánchez ha denunciat persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i també nega haver sabut res dels casos Ábalos i Leire. El PP no se'l creu, acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura, liderada en aquest cas pel PP, i proposa a Pedro Sánchez que faci també un pas al costat i li agafi les regnes un altre nom del partit. El president espanyol ho ha descartat, mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. I dels esports, què destaca, Marcos García?
1: Doncs que el Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València, al Palau, per no acomiadar-se de la Lliga CB. Ja sabeu, a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio, Barça-València.
0: I del temps, tarda de sol amb nuvolades que poden ser presents al Pirineu i Prepirineu, i al Pirineu, en canvi, no es descarten tampoc alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona, i la calor es mantindrà intensa els pròxims dies. Passen 2 minuts de 3:45 de la tarda amb els ulls posats en aquest incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, on treballen 18 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris en combatre aquest incendi de vegetació que, segons l'última actualització dels bombers, avança ja al cap d'aquest foc amb intensitat. Uns mitjans aeris que estan actuant, especialment al flanc esquerre, que va direcció al poble, i el foc, de fet, les flames són a tocar del càmping Lilla i talla la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. És un foc, un incendi, que avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha hagut de confinar les persones que hi són a dins i també les que són en un restaurant a tocar de la zona, en un restaurant. Carlos Lupiáñez, en declaracions a Catalunya Ràdio, és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
2: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
0: Des de fa poca estona també està actiu un altre foc, en aquest cas en una zona de difícil accés a Isil. Això és a la comarca del Pallars Sobirà. És un incendi que crema en direcció contrària al poble i treballen 2 dotacions terrestres i també d'una aèria. Són, en aquest cas, remullant la zona. Els bombers també estan actius en un foc pràcticament estabilitzat a les arcades de Menàrguens, a la Noguera. En aquest matí s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià. Això és un altre foc actiu que ha començat al matí, que ja està, tot i així, sortosament controlat, i també està estabilitzat, en aquest cas, el foc de la Serra de Gurb-Petrem, un foc que, recordem, es va iniciar ahir la tarda. En total són, ara mateix, 132 els municipis de 12 comarques que tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. La majoria d'aquests municipis es concentren a les Garrigues, l'Anoia, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra i el Segrià. És una onada de calor aquesta que s'allarga encara avui durant tot el dia. Obrim plana política. Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
3: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado...
0: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i, a més, ha negat haver emparat mai cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Anem a Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
3: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
4: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són Laufer o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
3: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
4: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
5: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
4: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
4: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: Avui, precisament, s'ha fet evident aquest desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que doni un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. No ens movem de Madrid, en aquest cas la crònica és del Dani Sáez de Aja.
6: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se a l'hora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
6: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
0: I sense moure'ns encara de l'òrbita política, aquesta tarda està citada al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar en aquest cas el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol, perquè la UDEF, la Unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que l'expresident va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, també l'Audiència Nacional s'ha reprès aquest matí el judici del cas Kitchen, que esquitxa el Partit Popular, on Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat o no recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien ni a policies ni tampoc a periodistes.
10: Algun centre d'intel·ligència o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
0: També ha declarat, en aquest cas, Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès mai cap irregularitat.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí 5 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Seguim, en aquest cas, obrint crònica internacional perquè l'Iran i els Estats Units s'enfronten per les inspeccions nuclears. El director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica assegura que les inspeccions a l'Iran començaran aviat, però sense concretar encara una data. Tot i això, el règim islàmic afirma que no ha assumit cap compromís nou amb aquest organisme i adverteix que només permetran l'accés a les seves instal·lacions en el marc d'un acord final amb els Estats Units. Ahir, precisament, Donald Trump advertia a Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de la ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. També es mantenen les discrepàncies, en aquest cas per l'estret d'Hormuz, perquè l'Iran manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per aquest estret, tot i l'oposició dels Estats Units. El president nord-americà, al seu torn, ha amenaçat amb acabar les negociacions si Teheran cobra peatges per creuar aquest estret. Les autoritats britàniques han emès una alerta vermella de calor al sud d'Anglaterra i de Gales. Davant el rècord de temperatures, algunes escoles han tancat i força línies de tren també acumulen retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
12: S'espera que al sud d'Anglaterra i Gales els termòmetres s'enfilin fins als 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
13: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
12: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards en moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
14: No m'ho puc permetre i no crec que el compri. Penso que cal només uns dies a l'any aquí. Pel cost que té i pel medi ambient, simplement no és una necessitat.
12: L'alerta vermella s'allarga fins dijous a mitjanit, però només al sud. En canvi, a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
0: Aquesta onada de calor és molt protagonista al continent europeu, al marge de casa nostra, sentíem també el Regne Unit, doncs també França, que va viure ahir el dia més calorós des que hi ha registres des del 1947. L'onada de calor ha provocat problemes de subministrament elèctric a milers de llars i monuments com, per exemple, la Torre Eiffel o el Museu del Louvre han hagut de canviar els horaris de visita per les temperatures que són extremes. París, Isabel Galí.
15: Els rècords de calor han sorprès sobretot els turistes que comproven aquests dies com els espais interiors de París estan tan poc refrigerats. Antoni Jiménez, de Sant Martí de Sesgueioles, fa 4 dies que és a la ciutat i diu que ja no pot més.
16: No hem pogut dormir cap dia. A l'hotel, uns aires acondicionats que no s'entén, no serveixen per res. Els locals climatitzats per anar a dinar d'allò són un ventilador. Horrible. Ens ho hem passat bé, però ganes de marxar. Avui tornem cap a casa, això no es pot aguantar.
15: La jornada d'ahir va ser la més calorosa de la història de França des que s'entenen registres i avui aquests 38,2 graus de mitjana, que són 29,9 a la nit, són rècords que probablement es tornaran a superar. Això vol dir que 44 milions de francesos estan en alerta vermella, la màxima.
0: I també aquesta calor, ho dèiem, que condiciona casa nostra. Acabem aquest recorregut abans d'obrir àrea de servei i ens hem de plantar també amb aquestes modificacions horàries i de costums, ara que venen les festes majors, com per exemple és el cas de Valls, de Reus o de l'Ampolla, que coincidint amb les festes de Sant Joan i de Sant Pere, doncs s'estan fent canvis als programes festius i això també anirà més. Ens ho explica des de Tarragona el Manel Sastre.
17: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
18: Potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser serà més, s'haurà de canviar d'horari.
17: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
19: No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni.
17: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
0: En punt, 3 quarts de 4 de la tarda. I a 3Cat Info fem cop d'ull una vegada més, en aquest cas. De seguida repassarem l'actualitat de la meteo amb aquesta onada de calor que ens està deixant. Però hem de fer abans una passada per la situació a les carreteres del país, també als transports públics, unes carreteres també amb un cop d'ull especial a la zona del Moianès, on hi ha aquest incendi que està afectant hores d'ara. El cop d'ull a les carreteres i als transports públics amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs les principals incidències són el transport públic, perquè encara dues incidències a la infraestructura de DIF per incidència al subministrament elèctric es troben interrompudes entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sants les línies R2 i R2 Nord i Sud. Rodalies recomana als viatgers que agafin la línia R4 a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa per poder continuar el trajecte fins a Sants. La línia R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació i, per tant, hi ha menys trens perquè hi ha menys capacitat a les vies. Els trens de l'R11, per la seva banda, comencen i acaben a Granollers Centre. Ara, Rodalies acaba d'informar que ha establert un servei alternatiu per carretera fins al Clot, perquè fins ara els usuaris de la línia R11 havien de fer dos transbordaments i també caminar una estona a Montcada per poder arribar fins a Barcelona-Sants. D'altra banda, per una altra incidència, l'R3 es troba interrompuda en tot el seu recorregut, perquè aquest matí hi ha hagut un incendi de matolls a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això, tot el dia que s'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. En canvi, a les carreteres, la situació molt més tranquil·la, ja normalitzada a l'AP7 a Freginals, al Montsià, després que han retirat els vehicles que aquest migdia han tingut un accident, i com comentaves, la BB-1431 tallada a Sant Quirze Safaja, al Moianès, per l'incendi forestal que crema a la zona. A la resta de carreteres, de moment, es manté la circulació tranquil·la. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Precisament ara la Mariluz ens feia referència a aquest incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Doncs bé, us hem d'explicar que Protecció Civil ha enviat ja un missatge és alert als mòbils de la població demanant a tota la gent del municipi, d'aquest municipi de Sant Quirze Safaja, el confinament per tal d'intentar combatre doncs, les conseqüències derivades d'aquest foc que estan ara mateix treballant. Els bombers de la Generalitat sentíem amb 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. Per tant, Protecció Civil ja ha demanat el confinament de tota la població d'aquesta localitat del Moianès a través d'un és alert enviat als telèfons i dispositius mòbils que està amb aquest incendi cremant vegetació prop d'aquesta localitat. Ara hem de fer també un cop d'ull a l'estat precisament del temps, de la meteo. És una crònica que ens porta el Francesc Mauri.
21: A aquesta hora, alguns punts de Ponent ja freguen els 40 graus. Destaquen avui valors més elevats que ahir, 1 o 2 graus a les comarques gironines, com a excepció, perquè en general el termòmetre se situa 1 o 2 graus per sota, tot i que hi ha excepcions. Va frenant l'onada de calor, avui tècnicament encara hi som, els propers dies ja no, demà difícilment cap indret de Catalunya arribarà als 40, però la calor continuarà clarament per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, molt intensa, i aquesta tarda domini del sol amb alguns ruixats al Pirineu, algun nucli tempestuós. Demà la tarda de forma molt aïllada, i ni tan sols això, amb sol contundent tot el dia i a tot arreu, divendres i dissabte.
0: D'aquí 11 minuts seran en punt les 4 de la tarda, obrim plana cultural. La comunitat BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que el representa tot l'estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament però gent jove, segueixen aquests creadors de continguts literaris en plataformes com, per exemple, TikTok, que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. És una crònica de la Montse Camps.
22: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
23: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera, No? El que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
22: Sangrà forma part de la comunitat catalana de booktokers que, amb el hashtag BookTokCat, és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
1: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
22: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
2: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
22: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.

0: El Festival Ítaca de Sant Joan ha reunit 15.000 persones en les tres jornades de concerts a la platja Gran de l'Estartit i que es va tancar amb la tradicional Gran Revetlla. És una edició, la d'aquest any, que el consolida com un dels grans festivals i cites musicals de l'inici de l'estiu i permet revalidar, per tant, el model de festival, segons el seu director artístic. És una crònica des de Girona, de la Maria Rovira.
1: Amb la Gran Revetlla d'aquesta nit passada, l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit, amb grups i artistes com 30 Ufam, Cupido o Venus, s'ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
2: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la Revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido, i amb la gran projecció també dels Flock Drone Art, de l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
1: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
0: I abans dels esports, us expliquem que el govern posa en marxa a partir de demà una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre nens i joves de cara a aquesta temporada d'estiu, per millorar la comprensió lectora i acostar també el servei de les biblioteques. És una edició on poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin, això sí, el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre també a preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals, com per exemple rellotges intel·ligents i també lots de llibres. Les biblioteques públiques del país faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i també podran fer recomanacions i animar-los a mesura doncs, que vagin llegint i progressant en el joc.
3: Esports.
0: 6 minuts i les 4 de la tarda, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva, que la repassem amb el Marcos García. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. Arrenquem amb poliesportiu, perquè avui la cita del dia, sens dubte, és el Palau Blaugrana. El Barça bàsquet necessita una victòria. Buscarà aquest vespre, i ho ha de fer de nou a casa, el Palau Blaugrana, forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Si el Barça perd avui, l'equip de Xavi Pascual no aconsegueix la victòria, dirà adeu a qualsevol opció d'aconseguir el títol en aquesta Lliga ACB. Els blaugranes perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final. Van guanyar un dels partits a la pista del València, però després l'equip valencià s'ha imposat per dues vegades de forma consecutiva després de la darrera derrota dilluns mateix al Palau. D'aquest partit, que no té marxa enrere, que és un caixa o faixa, que és un vida o mort, en parla l'alè nord-americà del Barça, Miles Cale.
5: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
4: Avui, doncs, el portaveu de la prèvia, Miles Cale, l'alè nord-americà del Barça, també ha parlat d'un jugador en concret de l'equip valencià. Es tracta del dominicà anotador del València, Jan Montero, sens dubte l'estrella de l'equip que entrena Pedro Martínez, i comenta Miles Cale com n'és d'important el control sobre Jan Montero si volen evitar que els torni a fer mal el que ja els ha fet en partits anteriors. Els sentim.
5: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
4: Aquestes declaracions de Miles Cale a la prèvia d'aquest partit. Com sempre, aquest Barça-València, ja sabeu, avui arrenca a les 8 del vespre, el transmetrem al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i també el podreu sentir a la plataforma 3-4. Encara en bàsquet, però una mica més lluny, als Estats Units, a l'NBA. Aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft. L'alè nord-americà de 19 anys, AJ Divance, ha estat triat el número 1. L'han triat els Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit, l'ha triat Oklahoma City Thunder amb el número 12 d'aquest draft. I finalment el jugador del València, que a hores d'ara està jugant, aquests dies està jugant la final de la Lliga CB contra el Barça, Sergio de la Rea, que justament, com diem, està jugant aquesta final, l'han triat el número 25. Però passa allò que succeeix a vegades al draft de l'NBA. L'han triat els Lakers en el número 25, però finalment ha acabat sent traspassat a Dallas Mavericks. El draft quedarà resolt la propera matinada, i és que la segona ronda del draft es farà la propera matinada, per tant, ja quedarà tot el draft tancat. Sens dubte, l'altre gran tema de l'actualitat esportiva és el Mundial masculí de futbol. Ja sabeu, es juga entre els Estats Units, Mèxic i Canadà. De la passada matinada ens quedem amb els dos darrers resultats. Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República del Congo 0. De la jornada d'avui hi ha partits molt rellevants perquè quedaran definits grups. De seguida us ho resumim. Tanquen la primera fase el grup B, aquests dos partits, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. Ja sabeu, Canadà, una de les anfitriones. Aquests dos partits, el Bòsnia-Qatar i el Suïssa-Canadà, es jugaran a les 9 del vespre. De matinada, de fet, a la mitjanit, tenim els dos partits que resoldran el grup C. A la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. Sobre aquest segon partit, sobre Escòcia i com se la juguen els escocesos, en parla el seleccionador brasiler de futbol, l'ex del Madrid, Carlo Ancelotti.
3: Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marruecos contra Haití.
4: Al grup A, a partir de les 3 de la matinada, tenim també dos partits, unificada la jornada, Sud-Àfrica-Corea del Sud i República Checa-Mèxic. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
6: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
4: Encara a futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que formaran la primera federació la propera temporada. Els equips catalans, Europa, Sant Andreu i Nàstic, queden al grup amb els equips de l'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. El poliesportiu a banda del bàsquet i tenim futbol sala. El Barça té demà, dijous, a Múrcia, una nova ocasió per ser campió de Lliga. Ahir, en el primer matchball, els de Javi Rodríguez van perdre a la pista del Pozo de Múrcia 5-4. Això vol dir que la sèrie, aquesta final, queda 2-1. Com diem, demà és el quart partit, es jugarà de nou a Múrcia. Això pel que fa al futbol sala. En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol a l'hoquei lliga. Ho fa 29 anys després. L'equip igualadí avui torna cap a casa i ho fa després d'haver guanyat la lliga a la pista del Liceo. Va ser ahir a la tanda de penals després del cinquè i definitiu partit de la final. Va transformar dos penals l'equip català per cap del Liceo després d'aquell partit acabés empatat a 2 gols. Aquest és el 6è títol de l'hoquei lliga en la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer l'any 1997. Això pel que fa a l'hoquei patins, però en motor també tenim novetats en clau de Mercato. Aquest matí Ducati ha informat que Pecco Bagnaia no seguiria a l'equip oficial i no seria, per tant, el company de Marc Márquez. Doncs bé, només unes hores després Ducati ha confirmat que efectivament Marc Márquez té nou company i serà de cara a la propera temporada al Montsià Pedro Acosta.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
8: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
9: Al 98.0 de la freqüència modulada.
8: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Suck it.
1: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Suck it.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Renoi.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Video Kill de Radio Star. Amb això us dono una primera pista. Avui, com us dic sempre, programa molt especial, però avui entendreu que és veritat per molts motius. Primera, perquè és el Crit a la Terra número 25. Segona, perquè avui tenim l'honor de tenir amb nosaltres a l'Andreu, que ens farà en directe la seva secció de poesia. I sobretot, perquè la nostra convidada d'avui, en aquest darrer, un altre motiu especial, darrer Crit a la Terra d'aquesta primera temporada, la setmana que ve farem el 2.0, però l'últim d'entrevista doncs és avui, on us deia que a més tenim l'honor de tenir amb nosaltres a la dire de tot això, a l'Anna López, que porta un grapat d'anys a la ràdio, no?
1: Uh-huh.
0: I que ara, doncs, després d'un temps, a més, ha assumit ja fa també força temporades la direcció de la ràdio. Bona nit, Anna.
1: Bona nit, Niki, i Andreu.
2: Bona nit, Anna. Bona nit, Niki.
0: Bona nit, Andreu. Moltes gràcies per ser la convidada d'aquest programa tan especial. Com sempre, jo m'he fet un petit embolic a l'hora de presentar, però és part de l'encant d'aquest programa. Exactament. Qui em coneix ja sap que és així, i si no fos així no seria el programa del Miki. Doncs hem començat amb aquest petit joc hem fet la nostra careta doble avui amb el nostre estimat Sisa, l'hem compartit amb Radio Kill de Videostat de Blue Girls, que van fer aquesta cançó, no sé si van fer alguna altra, però què en penses d'això? No, remata
1: de la
0: ràdio,
1: de la cançó,
0: no?
1: Pues s'ha demostrat que no, que aquesta cançó va aparèixer quan efectivament hi havia un auge, podríem dir, dels videoclips o de l'audiovisual, i es pensava que la ràdio moriria, i s'ha vist que no, només que ara doncs, hi ha altres formats com els podcasts, que no deixen de ser programes enregistrats, el que ha hagut tota la vida, no? No, la diferència entre els programes en directe, però aquí està.
0: Els podcasts, jo voldria pensar que la gent que no escolta aquest programa en directe, que és alguna. Després es llença com fanàtics a escoltar el podcast. Però sí, és així o no? Com està Ràdio Castellbell a nivell de podcast? Saps? Tenim alguna forma de saber si s'escolta?
1: Sí, sí, tenim una...
0: Això no t'ho han preguntat mai, eh?
1: No. O sigui, sabem la gent que, per exemple, escolta els programes en diferit o a través de la web, que ja saps que es poden escoltar des de qualsevol part del món, i també tenim una estimació de la gent que escolta la ràdio a través de la FM, que com en totes les cadenes generalistes, quan fan l'estudi general de mitjans, el que fan és una extrapolació. Ara estaríem al voltant dels 5.000 oients a través de la web que es connecten o que baixen a programes, i estaríem al voltant de 7.000 oients a través de la FM. Eh? Però a través de la FM no podem saber del cert fins que no fem un estudi d'audiència, però ja et dic, quan fan l'estudi en els mitjans, totes les emissores fan aquesta extrapolació. El sumen com a un 2.000 als oients que escolten la ràdio a través de la ràdio, de l'aparell, del transmissor, no?
0: Avui saps que hem dit que tenim aquí l'Andreu. L'Andreu també és un home de ràdio. També ha tingut el seu programa a Ràdio Esplugues.
2: No, a Ràdio Esparreguera.
0: A Ràdio Esparreguera. Ell és d'Esplugues, però a Ràdio Esparreguera. I és un home que la ràdio la fa. Ara tenim el luxe que està col·laborant amb nosaltres i que a poc a poc la col·laboració cada cop és més rica. I jo espero que l'any que ve doncs, li oferim dos altres programes com a mínim. Vale. Oh, és un crac.
2: Gràcies per la flor. Però piques molt alt, potser. Eh? Anem a pams, anem programa a programa i anem veient com va la cosa.
0: A més, és un rapsó de molt bé, i l'altre dia vaig dir, home, clar, però això s'ha de preparar. No és una cosa que surti així. I efectivament, jo he escoltat bastant el seu programa i... em quedo meravellat. Meravellat també em quedo amb Ernesto Duclosón i amb el Fernando Lorza, que porten aquí un grapat d'anys en aquesta casa. Com puc fer jo per mantenir-me d'aquí? Jo ja no dic 40 anys com l'Ernesto, però 5 anyets. Com...
1: Bueno, el primer de tot, jo crec que tothom que es dedica a la ràdio és que t'ha d'agradar. t'agrada perquè és fer menys a un programa musical i un altre programa que és de cinema. I encara que sigui un programa musical i tenim exemples a la resta de la graella de la ràdio, s'ha de preparar molt bé. Generalment els programes són setmanals i això vol dir que has de dedicar un temps a locutar-los quan estàs aquí, però un temps al que no es veu, que és a produir-los i a preparar-los. I requereix molt de temps si es vol fer bé i essencialment és que t'agradi la ràdio, perquè si no, segurament, al mitjà, segurament et cansarà. I aquesta, per exemple, el Fernando, els dos exemples que posat, i l'Ernesto, continuen des de fa tant de temps perquè els dos els encanta la ràdio.
0: S'encanta la ràdio, els encanta el que fan, un cinema, l'altra música.
1: Clar.
0: I parlant de música, jo hi ha un altre programa que m'encanta d'aquesta casa, que és Musicalia. No, està malament parlar d'alguns en concret, però jo sóc en els que més conec, i em sembla d'una qualitat el que fa el Diego, tan bèstia. Una preparació... M'encanta. Recordo un parell de programes del Beatles, un de la chanson francesa que dic... Em flipa. Aquest any crec que Ràdio Castelldefels canvia una miqueta, no? I els programes de nit són una cosa i durant el dia ens estem centrant més a anècdotes, coses que passen a la ciutat, no?
1: Bueno, tota la informació, que és molta de la ciutat. Els matins hi ha una presentació en directe des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, que bàsicament és informació. Tant en el Castelldefels Desperta, que és un programa despertador, com en el magazín Castelldefels Gijón, com després l'informatiu, com després un altre espai de mitja hora que es diu A Fons. Tots aquests programes el que tracten, el que versen és sobre la informació que depara Castelldefels cada dia.
0: Molt bé. Hem fet ja la secció Anna López, directora de la ràdio, i ara anem a parlar de l'Anna, persona periodista que doncs, això és un amant de la ràdio, però que ha sigut, com molts dels que estem aquí, ja tenim una edat, ha sigut moltes altres coses i podia haver estat moltes altres coses, tinc entès, no?
1: Sí, sí. La vida et porta a vegades el que et porta. Jo, per exemple, al començament, quan acabava de fer els estudis superiors al batxillerat, mira que em vaig presentar a ser infermera i vaig aprovar l'examen teòric, em vaig presentar a l'Hospital de Bellvitge, que continua sent un hospital universitari, i vaig aprovar l'examen teòric. Només hi havia 5 places per optar a estudiar i a l'entrevista em van suspendre. Clar, jo després em va sentar molt malament en aquell moment, però hauria estat una pèssima infermera, però segur. Però, clar, quan jo vaig començar, em van preguntar sobre els hobbies que tenia. Jo començo a dir el cinema, la música, la fotografia, etcètera, etcètera. Van dir, pues, como que no te vemos muy en el paper d'infermera, no?
0: Et perdones massa coses, no? Massa horari de nocturn i massa cosa que
1: sí, sí,
0: no podràs anar...
1: Però m'agradava, igual que m'agradava la psiquiatria, també vaig començar a la universitat per fer psicologia, però no em va agradar perquè a mi en realitat m'agradava la psiquiatria, clar, i aquell que passa és que primer has d'estudiar medicina. Jo havia fet lletres i ja no em veia... I ara jo he estat una pèssima metgessa també, segurament, o psiquiatra, no? El que passa és que el periodisme no deixa de tenir una mica de tot això, d'estar a prop de les persones, com estan les infermeres o els metges, d'investigar, no? Hi ha al final molts oficis que tenen a veure amb la professió que jo vaig optar al final. Quan tenia també 12 anys volia ser detectiu privat i també té a veure amb aquesta professió perquè també hem d'investigar. No? O sigui que al cap i a la fi ha estat coherent la vida. No?
0: I detectiu privat, que et va durar molt, vas estar a tocar o no? Vas fer alguna coseta?
1: No. El que passa és que m'agradava perquè m'agrada el misteri també i m'agrada investigar. Però ja et dic que hi ha una part, vaja, hi ha una branca del periodisme que és periodisme d'investigació, que no deixa de fer amb uns criteris i amb les armes que et dona el periodisme d'investigador també, no?, d'alguna manera.
0: Jo vaig fer els meus pinitos, jo sí, vaig fer els meus pinitos amb una empresa de detectius.
1: Ah, mira!
0: Sí, perquè portàvem la seguretat de l'Slecker, us en recordeu del...
1: Sí. Sí.
0: Llavors, fins que començava o no començava el contracte amb Slecker, el meu cap, que era detectiu, em va enviar a Galícia a veure si era veritat una baixa d'un treballador. I dic, hòstia, que bé, jo amb tal de l'aventura, per sobre de tot, no? I tenia unes dades, no tenia cap foto. Tenia unes dades, un senyor de mitjana edat, amb barba, una adreça. Bueno, vaig cap a Vigo, crec que era, arribo a Vigo, vaig a la porteria, no?, amb el... Anava a dir amb el navegador, no existia en aquells moments. Arribo a la porteria i no us ho creureu. Tal com arriba un senyor coix, perquè la baixa es tractava de que tenia d'anar coix, amb barba, com m'havien dit, amb mitjana edat, passant per davant de la porteria. Dic, ja està. Evidentment, tindré que comprar una mica més, tindré que... Al cap de 5 minuts passa un senyor igual, amb barba, coix, els dos coixos, de mitjana edat, i entra a la porteria.
1: El sudoble.
0: Però no us estic enganyant. Al cap de 5 minuts, un tercer home, coix, amb barba... De veritat, que és una de les coses més al·lucinants que ha passat a la vida. Entra a la mateixa porteria i dic, mira, és igual el que sigui dels tres, però està clar que el senyor va coix i que no està enganyant. I que ha de ser un d'aquests... Perquè, vamos, que en una mateixa porteria entri...
1: Curiós.
0: Déu-n'hi-do. Aquesta va ser la meva gran carrera de... com a detectiu.
1: Jo somiava en casos més foscos, més de novel·la negra.
0: Sí. Jo de novel·la negra, bé, dir-te que també un dia, la propera temporada, entrevistarem a la Misha, que té un programa aquí molt xulo, també de llibres, i que a mi m'encanta, evidentment, el Sherlock Holmes. De fet, no sé com ho veieu vosaltres, Andreu, també, la sèrie Sherlock és la millor que he vist mai. No sé si la teniu...
2: La sèrie Sherlock.
0: La sèrie Sherlock. Això, evidentment, va molt a gust. O sigui, tu, perquè sé que t'agrada molt la ficció també, Anna, i a mi em va encantar. Molts pocs capítols, cadascú enfocat d'una manera diferent. El primer crec que era seriós, el segon va ser la part més d'humor i la tercera part... La tercera temporada va ser de misteri, una cosa al·lucinant. Per mi no hi ha sèrie que la superi ara per ara. No sé si teniu alguna, us heu quedat una mica... Sí.
1: No la conec.
0: Tu, Andreu, tampoc,
2: jo,
0: no?
2: L'única sèrie que he mirat, jo no miro sèrie, no miro la tele, de fet. Quan els primers anys de casats, que no teníem nens, miràvem la Jessica Fletcher.
1: S'ha escrit un crimen.
2: Sí, això, s'ha escrit un crimen, sí.
0: I la ciutat de Miss Marple, que és la mateixa actriu?
2: No ho sé.
0: Sí, la,
2: no
0: sé. La Clara Lansbury.
2: La sèrie, la Clara Lansbury.
1: La Clara Lansbury, sí. Efectivament.
2: I realment, a mi m'agradava contraveure aquella dona, i sí, l'he entretingut de mirar, però jo no soc de mirar sèries. De fet, no soc de mirar tele, tampoc.
0: Ja teniu feina, no us podeu perdre Sherlock, i ja que parlem de l'Àngela Lansbury, no sé ben bé per què, no us podeu perdre una meravella que de l'any 70 i pico, una pel·lícula que ella fa de bruixa, La bruja novata. De petit, nosaltres crec que tenim unes edats semblants, de petit la feien cada 2x3. Combina, és una pel·lícula que combina personatges i dibuixos. Se'n recordeu que hi ha un moment que van amb un llit que vola i entren dintre del mar. I dintre del mar hi ha un partit de dibuixos. Llavors la bruixa i els nens, i hi ha un àrbitre que també és un mag que li donava classe per correspondència a ella, li han de prendre un medalló a l'àrbitre, que és de dibuixos. No us sona?
1: No.
0: Hi ha un altre tros mític, que hi ha unes armadures que es mouen soles i lluiten contra els nazis que estan invadint el poble. Bueno, ja teniu més feina. La bruja novata i Sherlock Holmes. Jo sé més cosetes teves, Anna. Sé que, a part d'això que has comentat, infermera i, bueno, que finalment la ràdio, finalment periodista, no? Tinc entès.
1: Sí.
0: Sé que vas també cantant un grup, no?
1: Sí.
0: D'aquests de Festa Major, era? O...
1: No, era de jazz i de pop, i la veritat és que ho vaig passar molt bé. Va ser un moment també que vam arribar... A veure, que em vaig pensar què és el que feia amb la meva vida laboral o què em dedicaria. I la veritat és que els músics tocaven molt bé. Vam fer un petit creuer i després ells els van contractar per fer creuers ja més grans. I jo aquí ja sí que havia de triar, i vaig dir que no. Però el la poca estona o les poques vegades m'agraden molt els assajos, m'agrada sobretot molt cantar en directe amb ells.
0: Evidentment, avui sí que ho tenim d'aprofitar. Tenim una convidada que està reconegut, li agrada cantar. Per tant, avui tornarem a cantar. El públic ho reclama fa temps. I al final del programa cantarem una cançó que, a més, et dedicarem, perquè amb una dona tan polifacètica com tu, crec que mereix aquesta cançó que després farem.
1: Moltes gràcies.
0: Torno un moment a l'Anna, que està amb una responsabilitat a la ràdio. Tu portes això, quants anys de director ara?
1: Jo soc dolentíssima per les dates.
0: Però no arribaria a 10, no? Però,
1: no.
0: Però ja has viscut, el que anava, has viscut ja diferents governs polítics.
1: Sí.
0: Què tal? És fàcil treballar des de la ràdio amb els governs, amb els diferents governs? No és fàcil? Has de tenir molta mà esquerra, molta mà dreta.
1: La veritat és que la ràdio generalment, té d'algunes coses puntuals, molt puntuals. Hem tingut molta llibertat per part de tots els equips de govern que han passat per aquí, de diferents colors polítics. Mm-hmm. No puc dir una altra cosa.
2: Doncs això és una sort, eh? Sí, Esparreguera sí. No es pot passar pas, no? Això. No.
1: Pues aquí la veritat és que sí.
0: Bé, aquí tenim potser una riquesa en aquest aspecte. S'ha de reconèixer que tenim una riquesa especial, no? Perquè aquest canvi de governs és bastant... sol està funcionant en Sagrera més o menys bastant i hi ha molt de canvi. Per tant, no sé si això afecta... Dius que ha sigut bastant fàcil, però afecta molt als diferents governs que han tingut un, suposo, un tècnic, ha de ser un tècnic, m'imagino, que han contactat amb la direcció de la ràdio, ho han posat fàcil, han demanat, han tingut moltes peticions, una cosa en concret que dius, home, quina feinada. Ara, per exemple, sé que es vol fer molta feina amb digitalitzar, crec que era, no?
1: La portem fer ja temps, eh? Tecnològicament la ràdio ha canviat moltíssim, però molt, molt, molt, molt. En aquest sentit, ara... la digitalització de la ràdio a la que feies referència, o aquest avanç tecnològic, doncs fa que, per exemple, podem programar les 24 hores la ràdio. Això seria impensable perquè abans, per fer això, jo, de fet, vaig estar en altres emissions de ràdio, clar, i feien torns, jo treballava de nit i treballava de matinada, treballava de totes les hores. I quan treballaven de nit, en horaris de nit, hi havia un tècnic i un locutor, una locutora, in situ. Havien d'estar allà per fer un directe. I ara ja, gràcies a la tecnologia, es pot programar i es poden remetre els programes i es pot fer alhora el que s'ha fet sempre, que és la ràdio en directe també.
0: Ara fa poquet, de fet, estàvem de celebració, no?
1: Sí.
0: De quants anys hem
1: celebrat? 44.
0: 44 anys, més o menys com totes les entitats que van sortir un cop finalitzat el franquisme. I ja dic...
1: Després, sí. Sí. Després del franquisme, els ajuntaments democràtics, podríem dir.
0: Sí, per això, un cop va acabar el franquisme, totes les entitats socials tenen més o menys aquests anys, 40 i escaig. I això ens veu comentar aquesta feinada que a mi em sembla ingent, no? Crec que ha crescut també Ràdio Castelldefels a nivell de periodistes, darrerament, no? Perquè l'organigrama crec que ara hi ha algun periodista més, no?
1: Uf, és que hauríem d'estar parlant de la història de la ràdio quan va començar, que hi havia moltes persones col·laboradores, hi havia molts estudiants en pràctiques i hi havia també menys mitjans, per això la gent s'acostava més a la ràdio. Ara hi ha més mitjans, per això et deia al començament l'important que és que això no ha canviat, que el que li agrada a la ràdio li ha d'agradar molt, perquè no és un mitjà fàcil, requereix moltes hores darrere del micròfon, de la locució, si vol fer un programa en condicions o un espai. I això ha canviat també, hi havia molta més gent abans, però perquè el context social era diferent.
0: Clar, d'alguna manera s'ha tingut que anar retallant i adaptar-se a que la tecnologia no et demanda tanta gent, no? Amb menys gent pots controlar una sèrie de paràmetres.
1: És que no, però és que és diferent, no té res a veure. Té a veure amb el context social que vivim, saps?
2: Jo crec que la ràdio és un dels exemples d'una bona adaptació a les tecnologies noves. Però amb la qualitat, amb l'afegit de que ha respectat la necessitat de que hi hagi el programa d'autor, la gana del periodista de fer-ho ben fet. Això encara es manté, almenys per la percepció que jo tinc, a l'hora de fer programes de ràdio.
0: I ara que diu això l'Andreu, l'Anna López, fa temps que no té un programa propi, que no sigui més vinculat amb les notícies, amb la direcció, un programa d'autora, diguéssim, trobes a faltar-ho o...?
1: Si és que no tinc més temps.
0: Ja sabia que la resposta seria aquesta.
1: Bueno, però ara el que faig i que no es veu d'aquestes coses que fem darrere i no es veu fet esment abans de l'aniversari de la ràdio, doncs intentem preparar, perquè som un equip amb els tècnics també i amb la resta de periodistes i amb els col·laboradors, importantíssim. Per exemple, vam fer el primer festival de hip-hop als Jardins del Castell amb la col·laboració d'escoles de la ciutat i també vam fer la ràdio al carrer, que era una mostra dels programes de la ràdio en el carrer.
0: I que, l'Andreu va estar aquí amb mi una estoneta.
1: Que jo crec que va quedar també superbé. I clar, això exigeix molta preparació darrere. Jo he fet molts programes ja. Ara faig un bolo musical, però potser la temporada que ve hi hagi alguna sorpresa també, però deixo aquí.
0: El tema de la música és... tothom que fa ràdio és molt difícil que no tinguis el teu cor ficat en un tipus de música que t'agradaria compartir amb els altres, no? Això és... com a creador de programes, a mi m'agrada fer moltes coses, però és veritat que això em tira tant, també, el poder posar la música que creus que necessita un foradet, que... En fi, una de les coses que ens agrada aquí, a part d'aquesta música diferent, és fer poesia, ja ho sabeu, i avui a l'Andreu doncs, tenim la sort de que participarà en directe i ens vol fer llegir novament un poema.
1: Molt bé.
0: Andreu, tu mateix, tu ho manes.
2: Molt bé. Bona tarda, bon vespre a tota dona i a tothom, si és que no ho he dit ja abans. Us dono la benvinguda a aquesta petita estona de poesia, que tant de bo ens faci una mica més amable junt amb tot el programa el que resta de la tarda, el que resta de dia. És difícil no fer menció en un dia com avui al bombardeig de poemes d'aquest dissabte a Ciutat Vella, sobretot als vols de la catedral, una festa esplèndida, malgrat algunes veus crítiques no mancades de raó en quant a l'administració i a la tria de poemes. Però el que és important és que la festa va estar preciosa, sempre sota el marc de fer palès que del cel no han de caure més bombes, sinó que del cel ha de caure pues, poemes o coses més agradables. Avui us duc la poesia de Joan Font i Llamola, conegut com Foni, un psicòleg nascut a Barcelona el 36, però que es va criar al Maresme, sobretot a Mataró. I si dic això perquè, si bé sempre és important fer referència al marc històric i geogràfic, en Foni és una cosa primordial. Per aquest motiu, avui, que som més, recitarem nosaltres algun poema d'ells. M'agradaria que comencessis tu, Miqui, amb un poema que es titula El poeta encontró un amigo, que està inclòs dins del poemari El poeta. Així sabreu una miqueta de quin pal anava en Joan Font.
0: Bé, l'altre ja vaig aconseguir sortir indemne, crec, de la lectura. A veure si avui tinc sort.
2: Estic segur que avui encara ho faràs millor.
0: Vinga. Ja el faig sencer. El poeta encontró un amigo. El poeta encontró un amigo al que odiaba con todo su amor. Se trata de otro poeta con el que cruzó valles y montañas en lejanos días del pasado. Compartieron comidas y adjetivos, sílabas y algún almuerzo. Luego se separaron, confiando en no verse más. Pero el destino es cobejero y los juntó de nuevo para que no tuvieran nada que decir.
2: Com podeu veure, és una manera de representar aspectes molt quotidians de la vida. I si us heu fixat, fa servir la paraula cobejero, que ja ho he parlat amb la família, qui conec. Foni feia servir sovint paraules que no eren del tot reglamentàries, però sempre ben rebudes. Va pertànyer al grup Els Dimarts del Llimoner, i ha publicat molta poesia en català. Com ell mateix deia sovint, el català era sa mare i el castellà son pare, assumint sense cap mena de però el seu bilingüisme. De fet, per parlar de la seva poesia s'ha de parlar de Neruda. Seria, no parlar de Neruda parlant d'en Foni seria com parlar de Serrat i no parlar de Machado. En un dels seus poemaris, titulat La Cimbellina, es transforma en una oda, per una banda, a l'escriptor, Pablo Neruda, però alhora també a l'home, a Nestori Ricardo. Pablo Neruda es deia així, Nestori Ricardo, passa que això no ho sap quasi bé ningú. Però és una oda que no té tristor, és més aviat una connexió amb els seus versos. Ara, si tens l'amabilitat de llegir-nos el poema titulat Generalmente se ha muerto de pie, que està inclòs dins d'aquest poemari.
1: Generalmente se ha muerto de pie. Por encima de los Andes, la llanura. Araucanía, sus trenes de juguete, altas minas y los helados pastores asomándole a los ojos. Generalmente se ha muerto de pie. Soledoso, pájaros salvajes, tentativa y aquellos años prehistóricos de ortopédico sentimiento. 69 balazos, el aliento de colores y 69 manos húmedas como labios. Generalmente se ha muerto de pie.
2: Exactament, tal com parla en Pablo Neruda en aquells moments, la gent moria dempeus. Seguim, Miqui, com ho tenim, el temps?
0: Sí, tu faràs un teu ara, entenc, no? O un
2: com
0: del Foni, vull dir que ara...
2: Sí, jo vull llegir un del Foni també, el tinc doncs, a punt d'embastar.
0: Només m'agradaria escoltar avui el nostre crit especial, que ve posterior al nostre crit habitual, de la nostra estimada Towanda.
3: Towanda!
0: Avui volíem fer un altre crit molt relacionat amb la ràdio, dedicat a l'Anna, també.
1: I gràcies.
0: Som-hi, Andreu.
2: Pues bé, per anar cloent, el 2013 va baixar el temps i va tancar els ulls d'en Foni, un traspàs repentí i inesperat. Vull acomiadar aquest curt programa sobre ell amb un poema seu curt, molt preciós, molt emotiu, que alhora faig servir com a missatge cap a ell allà on sigui. El poema es titula Un crit a la illa i diu així. Deixa'm que et cridi per darrera vegada des del tossal petit de l'illa deserta. No vull que em sentis. És així.

0: Bé, òbviament farem el darrer programa de la temporada i el farem molt especial també amb el tema poètic. Tornarà l'Andreu. Estàs més que convidada si vols venir a fer algun poema.
1: Moltes gràcies. El que passa és que tinc una altra cosa. No sé, l'agenda, però tinc una altra cosa. Però bueno, que moltes gràcies per l'invitació.
0: Si estàs per aquí, espero que entres. Que... farem alguna festa de comiat, com que aquí es fan moltes festes i moltes celebracions.
1: Sí, però...
0: espero la propera ja amb delit.
1: Però jo no t'he dit ni que darrere de cada festa que muntem són moltes hores de feina. Nosaltres estem treballant aquí diàriament. Són hores que li traiem el treball diari perquè costa molt la producció, treball burocràtic, ja m'agradaria, no?
0: És una forma d'anunciar-te que nosaltres, d'alguna manera, o al final d'aquesta primera o al començament de la segona, doncs segur que ho celebrarem i estem molt contents d'haver acabat aquest primer curs i per nosaltres, doncs, això. Espero que seguim l'any que ve, espero que l'Andreu segueixi, que el nostre estimat Sebas el tinguem aquí a les tecles, que és un crac.
1: I tant.
0: I espero tenir-te, evidentment, a la direcció i de tant en tant doncs, aquí fent-nos algun...
1: Gràcies.
0: Algun poema. I ara doncs ve una segona part de l'entrevista de la teva coneguda Lourdes, que
1: sí,
0: et va entrevistar una miqueta ja per saber això d'avui com ho faríem. Doncs vinga, aquí està el ping-pong. Hola, Lourdes, bona nit.
2: Hola, què tal? Bon vespre.
0: Amb la Lourdes després també encetarem la part de parlar dels tres programes de ràdio que ens han marcat la vida, que és el que avui us demano a tots els col·laboradors.
2: I vols que comencem per aquí o
0: per exemple,
2: al final?
0: Sí, com tu vulguis.
2: Com vols. Ja doncs mira, jo crec que ho dic ara i així ja he fet
0: això
2: els deures.
0: Vinga, doncs. Els tres programes que
3: no,
0: més...
3: No facis trampes, Lourdes. No ens facis trampes.
0: Tens l'Andreu aquí també, eh?
2: No faig trampes. Mira, jo recordo molt especialment, no un locutor concret, sinó els programes de la RAC 105 que jo escoltava cada tarda quan estudiava, sobretot el COU i la carrera, no? A mi no m'agrada el silenci absolut per estudiar i em van acompanyar moltes tardes aquells programes. Després també recordo molt especialment, i encara ho faig, la recomanació que en el seu dia em va fer Juan Manuel Patón, que a part de ser el meu mestre en política i en moltes coses, també era un, bueno, és, però bueno, era sobretot un gran mestre de música, un expert, i em va recomanar que escoltés els programes de Ràdio 4 de música clàssica i bé, m'hi vaig enganxar. I per últim, doncs, La Ventana del Franzino, no és que l'hagi escoltat com allò, la superfan, no? Que cada dia o que, bueno, que sempre l'escolta i tal, però sí que de tant en quant el busco i m'agrada escoltar-lo. És una persona que m'agrada com pensa, com es documenta, com treballa. I bé, doncs he escollit aquests tres programes, moments radiofònics de la meva vida.
0: I quan vas decidir que l'Helena Francis no era un referent?
2: Perquè sabia que el faries tu. Jo sempre que em demanes tres coses, jo faig una mica de trampa intel·lectual, que és que
0: molt
2: també
0: bé.
2: Penso una mica què direu als altres.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè així també és més divers, no? El que puguem dir, doncs, buscar coses que puguin una miqueta ser diferents.
0: I tant que sí.
2: I no, però t'he de dir que l'Helena Francis, la meva iaia, superfan.
0: Vinga, aquí tens l'Anna de lactosa de contestar,
2: molt bé,
0: de fer aquesta
2: doncs,
0: partida de ping-pong amb
2: tu. Per una vegada fem al revés i jo faig les preguntes i les respostes han de ser ràpides. Això és un ping-pong, ping-pong, anem i tornem. Vinga, el primer de tot és quin és el lloc que més t'agrada de Castelldefels?
1: La platja.
2: I la truita de patates amb ceba o sense?
1: Amb ceba.
2: Un color per vestir?
1: El vermell.
2: Un moment del dia?
1: Doncs el caure a la tarda, a la nit millor.
2: Un estil de lletra, tipografia preferida, quan escrius i hi ha diferents tipus de lletra, quina t'agrada més?
1: Helvètica.
2: Molt bé. Jo també.
1: Mira.
2: Un lloc per desconnectar?
1: Granada.
2: Un viatge somiat?
1: Londres.
2: Una olor de la infància?
1: Nocilla.
2: Ai, que bo.

0: Ahora me tendría ganas de recuerdo.
1: No Nutella, nocilla.
0: Sí, nutilla. Sí, nocilla. Yo Nutella
1: de un color, de un color.
0: Yo a mí es súper negra. Al teu número de la sort?
1: Al 7.
0: M'estàs copiant les respostes, no pot ser. Vaja, un director de fotografia d'una pel·li que hauries volgut ser. Saps? Una pel·li que dius, jo hauria volgut ser el director de fotografia de...
1: D'una pel·lícula o el director de fotografia, sí, que m'agradaria?
0: No, d'una pel·lícula concreta.
1: Pues que un Faldas y a lo loco.
0: Guai. Un llibre que hauries volgut escriure?
1: Qualsevol de la Anna Maria Matute.
0: Una pel·lícula de Hitchcock, vinga, una.
1: Los pájaros.
0: Valenta, molt bé.
1: Los pájaros.
0: En tren o en autobús?
1: Pues en tren.
0: Una cançó per ballar?
1: Qualsevol tema de funky.
0: I una per escoltar?
1: Pues qualsevol gènere, des de la clàssica a folk, que m'agraden tots els gèneres. M'agrada tota la música, tret del heavy metal, que no m'agrada.
0: No, aquí no et mulles, no t'estàs mullant. Vinga, seguim. Un aliment que podries menjar cada dia sense avorrir-te'n?
2: Nocilla.
1: Nocilla, no és tan dolça. Els seitons.
0: Que bons. Això em fas pensar amb el Jordi Miralles, que era un loco,
1: sí?
0: De los seitons. Sí. A més, els feia ell. Se'ls feia ell.
1: Hostia.
0: I un que t'avorreixi molt?
1: Un aliment que t'avorreixi molt,
0: sí?
1: Una volant que m'avorreixi molt, pues, l'aguacate.
0: Sí, oi, que això no.
1: L'aguacate.
0: L'abocat,
1: L'abocat,
0: la
1: perdó.
0: El mar o la muntanya?
1: Les dues coses.
0: Doncs quina muntanya i quina costa?
1: La muntanya Sierra Nevada i la costa, qualsevol indret de la Costa Brava. Més aviat que les cales de Begur, per exemple.
0: Molt maco.
1: O Calella de Palafrugell.
0: La Costa Brava és molt bonica. Un dia de festiu o de tradicions, què més t'agrada celebrar?
1: No sóc de tradicions de dies festius, però... Pot ser, sobretot pels nens, i perquè en recordo la meva filla quan era petita, al Dia de Reis.
0: Molt bé, molt maco. Sí, la seva màgia. Una època on aniries si poguessis viatjar en el temps? Tinguessis la màquina del tiempo, on aniries?
1: On o a quina data viatjaria?
0: Sí, a quina època.
1: A quina època?
0: Viatjar una època també diries un lloc, no?
1: Al segle XVIII.
0: Al segle XVIII, aquí a Europa?
1: Aquí a Europa, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Il·lustració.
1: Sí.
0: El defecte en una altra persona que més t'incomoda, que és el que més ràbia et fa d'una persona, de la que sigui, en general.
1: El que no sigui coherent, el que pensa amb el que fa.
0: Aquesta també la compartim. I teu, un defecte que diries, vinga, aquest m'agradaria millorar-lo.
1: Meu?
0: Sí, va, de ser valents. I el timpon, atrevits.
1: Doncs perquè a vegades em disperso.
0: Ahà. I per tant demanaríem focalització, no?
1: Sí, però tampoc massa,
0: No, una miqueta. No ens passem de la ratlla. Un quadre que t'encisa, que podries estar molta estona mirant una pintura.
1: Qualsevol de Velázquez.
0: Gran mestre, és que sí. És insuperable. Sí. Un actor o actriu que admires per una raó que no sigui l'actuar. Saps? Un actor actriu que diguis, aquesta persona l'admiro, però no. També la pots admirar, per la seva actuació, però per alguna cosa que vagi més enllà de la seva actuació.
1: Eusebio Poncela, que va morir fa poc.
0: Sí. Un personatge històric a qui hauries volgut entrevistar?
1: Pues... Qualsevol escriptora també del segle XVII o XVIII.
0: Hi ha algú de la teva família que no vas conèixer i t'agradaria haver conegut?
1: Pues sí,
0: especial.
1: El meu avi patern.
0: Era una persona, diguem, de la qual tens bones referències. T'han explicat coses boniques,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Algú a qui posaries el racó de pensar?
1: Tanta gent. Tanta gent.
0: Aquesta és difícil, escollir-ne una.
1: A les persones, mira, a les persones maleducades. No ho suporto.
0: Bona, doncs molt bona aquesta. Tots a pensar, vinga. Maleduca-vos per allà. una dita popular que t'agradi, que et representi o que senzillament, mira, la trobes simpàtica.
1: Mirar la paja en el ojo ajeno y no mirarla en el propio.
0: Molt bé. Quin és el valor humà que més et representa?
1: Uf, no sé. Pot ser l'empatia.
0: Molt important en el dia d'avui, que està perdent-se. No? I, per últim, a qui convidaries al programa del Miqui?
1: A qui convidaria?
2: Ja parlem que... Doncs sí.
1: Pues una amiga, a una amiga seva, una amiga o un amic seu, que té molts.
0: Però no cap concret. No
1: perquè ell té molts amigues i molts amics i jo no els conec tots.
0: Sí, sí. Té milions.
1: Pues ja ves.
0: Molt bé, doncs algun que no siguem els que ja hem passat per l'entrevista. Deixem-ho així. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies a tu, Lourdes.
0: Un punt molt interessant, ara ens coneixem una miqueta més.
1: Sí.
0: I res, que seguiu a gust amb l'entrevista i acabeu bé el programa.
1: Moltes gràcies, Lourdes.
2: Ho has clavat, eh? Perfecte.
3: Fins ara, Lourdes.
0: Vinga, que vagi molt bé.

0: Doncs la Lourdes ha encetat un dels temes que avui volíem parlar, que és els tres programes que ens han, els tres programes de ràdio que recordem i que d'alguna manera ens han marcat la vida, sigui en positiu o en negatiu, perquè algú deia, per exemple, el Carrusel Deportivo, el Martí, que l'odiava. Llavors, la meva germana també, tornant els diumenges amb el cotxe, pobra, no podia amb ell. Tu, Anna, què diries? Quins tres programes podries destacar?
1: Clar, jo és que els programes que seguíem eren més aviat perquè jo els mirava professionalment, no? Els era del gremi. Per exemple, una de les primeres locutores que jo he mirat, hem de pensar que, clar, que fa anys els locutors i les locutores no coneixen la seva cara, no com ara, no? Que ha pantalles per tot arreu. I una va ser la primera xica de la ràdio, a Ràdio Barcelona, que és la Mare Rosa Fuster. Després, per exemple, admirava molt a un home que continua treballant a la ràdio, que és l'Albert Maia, que feia un programa musical, que jo vaig flipar moltíssim quan vaig anar a la ràdio, perquè a la Mare Rosa Fuster no vaig arribar a conèixer-la, però a mi m'agradava veure els mestres i veure com ho feien en directe, no? Gent que locutava molt bé, que posava la veu molt bé, i era l'Albert Maia que vaig flipar, ho feia a l'emissora de les Rambles, a Ràdio Espanya de Barcelona, que després va canviar també de nom, i quan jo vaig arribar allà i feia que aquest home, que l'havia sentit per la ràdio, mai havia estat a l'estudi, i quan veia que ell es feia autocontrol i podia parlar i al mateix temps posar un vinil i al mateix temps posar falques publicitàries i al mateix temps fer una entrevista, jo em vaig quedar bocabada a banda que tenia una veu, la té, maquíssima.
0: Jo per això tinc el Sebas millor.
1: I després qualsevol programa de Radio 3 que a mi em va ensenyar quan aquí estàvem molt viudors de bona música, tota l'avantguarda de la música, tots els programes que feien a Radio 3, que després va ser una llàstima, però van deixar perdre, jo crec que, locutors i periodistes molt bons de la música, que ens aportaven no només bones cançons, sinó el seu coneixement, que és més important encara.
0: Andreu, què afegiries tu?
2: Quins són els programes que... Home, jo amb això ho he tingut molt clar, perquè a més de tres no en recordava. El primer era el Cafè de la República amb el Joan Barril, que
0: brutal.
2: També hi participava el Joan Uller i algun altre
0: brutal,
2: més.
0: Brutal, brutal.
2: Va ser un programa que em va marcar molt a nivell polític i en la manera d'entendre com havies de conduir el programa, perquè era un paio molt... però no s'ha de fer servir una paraula en castellà, molt campechano, molt tranquil, però que alhora, quan les deixava anar, et quedaves, dius, per fora estarà tranquil, però per dins la tormenta és bull. L'altre és La tribu, de la Tatiana Sisquella. Em va agradar molt i em va marcar perquè vaig veure una dona que estava patint i que tenia moltes ganes de treballar, tenia moltes ganes de viure i tenia ganes de fer ràdio. I era propera, era molt propera. I el darrer, que és aquest que m'has dit que no havies... És el programa, és actual, però és que realment és un programa que m'ha canviat molt la manera de veure les coses. És el S'ha de veure, hay que ver, que el porten la Sandra Jiménez i el Pablo Castelló a Ràdio Gavà. És un programa sobre inclusió.
0: Ah, sabia que em sonava, clar.
2: I aprofito per fer una mica de...
0: Has parlat d'altres dies.
2: Sí. Pensa que la Sandra és invident des dels 4 anys i a cada programa porten una persona que tingui algun tipus de discapacitat, generalment són invidents, i que hagin pogut arribar a fer alguna cosa destacable. I us sorprendríeu, perquè cada programa se superen, de la quantitat de gent amb discapacitats que arriba a fer coses realment importants. Bueno, ella mateixa és un exemple, perquè porta el programa d'una manera excel·lent i el Pauli pues, l'acompanya, la segueix i marquen la pauta en aquest aspecte.
0: El Martí ens ha dit al Carrusel Deportivo, que us deia, que l'odiava perquè era el diumenge de tornada amb les caravanes, tenir que escoltar gols que no li anaven ni li venien per cap equip. L'Helena Francis, que diu que el deixaven amb la portera a l'edifici, llavors ja l'escoltava i es va anar aficionant a l'Helena Francis per aquí. I ell ha comentat la nit dels ignorants, també. Jo crec que la nit dels ignorants, igual que potser el Cafè de la República o Ràdio 4, que deia la Lourdes, són programes que tots en un moment donat ens hem enganxat cert temps, no? Jo en concret doncs també tenia apuntada a la Elena Francis, perquè la meva mare evidentment l'escoltava, i és com un moment de molta intimitat, no? D'anar, potser per qui em ve la tafaneria, no? D'escoltar històries i coses que de nen en aquell moment al·lucines. I bé, a mi sí que entenc, que després amb els anys he fet certa crítica i tal, però a mi sí que m'agrada molt. Després, jo en concret m'agradava molt el Matí de Catalunya Ràdio quan hi havia el Bassas, i també quan hi havia la Terribas. A més, van ser uns moments històrics per Catalunya d'una intensitat molt i molt gran. El Bassas trobo que és una persona doncs, també molt campatxana, que ja estava abans amb el Barril. I bé, és un tio això, molt compromès i que intenta ser, crec, ser sempre un bon periodista per sobre de tot. I després, doncs, jo vull remarcar també, com deies, un programa local petit, que és el Mercadillo de Ràdio Vilamajor, que hi participo fa un temps, ja portem 11 temporades. Sempre hem pensat, mitja en broma, que es mereix l'Ondes, amb el Salva Carreta la conducció, que fa un programa meravellós, i això, i visca la ràdio local, com aquest programa, i com aquesta emissora, sobretot. Andreu, tenim una segona part de poesia. M'ha vingut al cap, que també sabem de l'Anna, que això, que ara m'havia vingut un moment al cap i ara se m'ha anat, que era el tema de la literatura, no? Perquè aquest ja l'hem tocat. No et penses treure cap llibre? O...
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja té 3, 4.
0: 4? Sí. Ah, va, o sigui, jo vaig tard.
1: Sí.
0: Anda, molt bé, molt bé. Doncs aquesta part no m'havia quedat molt clara.
1: Primer vas treure un recull d'entrevistes de gent molt variada, alguna gent era d'aquí, de Castelldefels, altra de fora. Després era una idea del grec que es va materialitzar en un llibre quan l'Església de Santa Maria va fer 100 anys. Em van demanar si podia fer un capítol dedicat a l'Església quan el Ràdio Castelldefels havia estat allà als anys 60, que havia una companya de l'Ajuntament que va viure aquella època com a locutora, i després he escrit doncs, un sobre els barris de Castelldefels amb un company d'aquesta casa, Dani Majors, fotògraf, i un altre amb ell també, més institucional, sobre Castelldefels.
0: Déu-n'hi-do. I ja tens alguna en ciernes?
1: I tenim un altre projecte, sí.
0: Que no es
1: pot explicar encara, però que crec que serà molt bonic també.
0: Ja m'he recordat que és la cosa que et volia comentar, que m'ha comentat també la Lourdes, que ja sabeu que fa una mica de producció del programa, i he estat parlant amb l'Anna. Vas tenir la sort de conèixer molta gent dintre la ràdio i també doncs, vinculada al tema més municipalista d'això de la gent que l'Ajuntament convida i venen i xerren i parlen amb el teatre també plaça. Crec que un d'ells és una de les persones que aquí durant un temps va tenir una obra que és Adolfo Marsillac.
1: Sí.
0: Un actor que no sé si ara potser ha quedat una mica massa diguéssim oblidat, però que en el seu moment era dia d'Adolfo Marsillac, era dia el teatre castellà, no? Normalment en castellà aquí a Catalunya, i que és molt dir. I després tinc especial enveja perquè m'han comentat que una de les coses que vas poder fer és entrevistar a l'Aute.
1: Sí, dues vegades. Un home impressionant. Perquè li vaig fer una entrevista, ell era pintor, també ho sabeu,
0: sí.
1: I va venir a Barcelona, a Vialetana, me'n recordo, a muntar una exposició de pintura, estava el sol allà a l'exposició i vaig poder parlar amb ell molt bé. I una altra entrevista que li vaig fer va ser la faceta seva com a cantant. Sabeu que era un home que treballava composant les seves cançons i no volia cantar-les fins que algú, ara me'n recordo com va anar molt bé la història, el va convèncer i les va acabar cantant. I era un home encantador, encisador. La seva obra i ell també, no? Com passa gent que he pogut conèixer, dies l'Adolfo Marsillac, del que li encantaven les dones, el gènere, em van advertir, però ja vaig veure com mirava tota la zona. Era un cas, i era quan va venir aquí, ja estava gran, no? Que va venir a fer una lectura de temàtica en la gran Amparo Ribelles i també a la gran Mare Jesús Valdés. Van fer una noche con los clásicos, crec, i van declamar fragments els tres. La Lola Herrera la vaig conèixer també, una altra dona meravellosa, a l'escenari, aquí hem pogut veure al Teatre de Plaza, que va doblar moltes pel·lícules del Destape perquè aleshores sortien senyores meravelloses i, però no tenien bona veu, no eren actrius, i ella va arribar a doblar, m'ho explicava també, dice, pues chica, he tenido que hacer esto, pues
0: per tant, una dona de ràdio també entenc, no? Perquè sí. Si es dedicava a doblar segurament és que tenia, si tenia aquesta bona veu segur que la van també convidar més d'un cop a fer radionovel·les.
1: Sí, de fet, bueno, és que Lola Herrera té una carrera impressionant. Que qui no l'hagi vist i encara qui va venir molt gran amb el gran Héctor Alterio, que, i a mi una de les coses que més em van sobtar era que no és fàcil, una dona ja que quan va venir aquí la darrera vegada tenia més de 80 anys, com es bellugava a l'escenari, una part que tenia de dansa, i com es treia les botes que portava posades, que no és fàcil mantenir l'equilibri i evidentment que endevida la seva tasca com a actriu. Molt bé, molt bé. I 5 hores con Mario, qui no l'hagi pogut veure a su vida, és un papelazo, que de fet ja li va costar una malaltia fins i tot.
0: Abans de fer la segona part de l'Andreu, que serà més curteta del previst, Andreu.
2: La segona part?
0: De la teva part de poesia, si tens alguna cosa encara pendent. Dir-vos
2: no,
0: que...
2: de Manfoni hem acabat, però bueno, tenim sempre poemes a punt per llegir.
0: Molt bé, doncs dir-vos que el Sebas ens apunta els seus tres programes. El poder de les cuerdes en Kiko Chispas, programa de música amb temàtica d'instruments de corda d'aquí de Ràdio Castelldefels, oi? La cara B de Dani Majors. Para sobre hip-hop i les seves arrels, funk, soul i blues, també d'aquí de Ràdio Castelldefels.
1: Un altre programa impressionant.
0: I Lou Reed ha mort, que aquest, també, aquest ja sé que és d'aquí de Ràdio Castelldefels, Massin rock, pop, mesclat amb texts poètics. Aquests els has d'escoltar, oi que sí?
1: Val la pena. Vale. Els tres.
0: Molt bé. Tots de Ràdio Castelldefels, jo en treballo com a tècnic. I treballes un altre que mai et donarem per les gràcies, que és el Crit a la Terra. Dir-te, Anna, que això es va acabant.
1: Queden 4 minuts. Ensenyar l'Alceva, que és de la
0: peixera. L'Aute és... Ara mateix tinc una pena immensa d'haver-me adonat que mai podré anar a un concert d'ell. Per mi és el millor... Ara, per mi, ara mateix és el millor compositor i el millor cantant de les seves composicions que pot haver. He anat descobrint-lo granet. Per mi era d'una cançó, de dos, de tres, de quatre, però ara ja té una vintena que m'encanten. I estic esperant que la IA em doni la possibilitat de fer un concert amb ell perquè em fascina. Què vols llegir-nos alguna coseta, Andreu, o què? No em farà res teu avui o què?
2: Bueno, si vols, ja que ja l'han aquí.
0: Vinga, i després ja anem a preparar les cordes vocals, Anna.
1: Que te faré un de curt i tanquem. Sense escalfar ni res, ala.
2: Bueno, doncs pues, Anna, mira. M'escoltes bé?
0: Vinga, sí. Som-hi.
2: Avui és dilluns i t'estimo.
1: Oh, que bé.
2: Però no et puc garantir que sigui així sempre. Tal vegada demà canviarà. I serà dimarts.
0: Déu-n'hi-do. Què passa, que els dimarts no s'estima o què?
2: No, el missatge és que jo continuaré estimant-la. L'únic que canviarà és el dia.
0: T'ho he preguntat perquè poguessis explicar-te.
2: Pues moltes gràcies.
0: Doncs bé, avui per acabar amb una dona tan polifacètica com l'Anna, que ens ha faltat, com sempre, molt de temps, que podríem fer una borrada de programes, doncs hem pensat que estaria molt bé fer una peça de l'estimadíssima Concha Velasco. No sé si també la vas poder conèixer, entrevista...
1: Mira, la Concha Velasco tinc un mal record.
0: Ai!
1: Mira per dónde. No, ho explico l'anècdota perquè, bueno, el que ella a la fi, que això s'acaba oblidant, tenia una entrevista amb ella i va decidir anar-se amb el Buenafuente i els va deixar penjats. I a mi em van dir, és que és la Concha Velasco, digo, perdona, Lola Herrera, també és la gran Lola Herrera.
0: I no ho va fer.
1: No, no veia les diferències entre Buenafuente, que evidentment molt més mediàtic que jo, perquè hi ha gent que no fa diferències entre els periodistes locals i periodistes més afamats.
0: Com
1: I això diu molt de la persona, també.
0: Com hauria de ser.
1: Com hauria de ser.
2: Però això depenia de la Concha Velasco o depenia...
1: Bueno, va preferir en el Sam Buenafuente, que era amic seu.
2: Però vull dir, depenia de la Concha la decisió?
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Pues molt malament.
1: Ja.
0: Doncs malgrat, mira, però... això, malgrat això té una...
1: La meva anècdota amb ella.
0: Una cançó que va ser tot un himne. Mm. I que, doncs, com sempre, destrossarem a capella amb l'ajuda de l'Andreu, per suposat, l'Andreu es va preparar amb les seves ulleres. I com que queda poquet temps i volem fer un comiat de careta avui una mica diferent també en homenatge a l'Anna, doncs anem tirant. Una, dues i tres. No...

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son. Al magazín de Radio Castelldefels.
1: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: magazín de Ràdio Castelldefels.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
0: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
0: Així som,
1: així som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Magazine de Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.